0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergència, sí?
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat!
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
10: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs bé, com ja sabeu, en aquests moments li toca el torn al Miki, però la veritat és que avui serà complicat contactar amb ell. Ho hem intentat, però serà impossible. I és que el Miki Barba, doncs el tenim fora de l'estudi. Em sembla que hauria d'estar aquí. De fet, eren els plans, però no ha pogut ser. Encara està gaudint de la seva feina i, clar, de les seves vacances a Teruel. I per qüestions de connexió, doncs avui no podem contactar amb ell. Però ens ha deixat alguna qüestió, algun missatge, notes importants a explicar. La primera és un vídeo. Però, clar, per la ràdio explicar aquest vídeo si podem, però mostrar-lo és impossible. M'estranya que hagi alguna persona que no hagi vist aquest vídeo, perquè s'ha convertit en viral. És el llançament d'una noia de 21 anys per un pont sense cap protecció, sense cap subjecció, amb la qual cosa aquesta noia que feia puenting doncs s'ha matat. És que el vídeo és explícit i no podem dir res més. El Miquel també l'ha vist, jo també l'he vist, i la veritat és que impacta. Impacta perquè en aquests moments hi ha 6 persones detingudes. Vull dir que poca broma, no?
3: Greu. Un accident molt greu, una desgràcia total. Fer una activitat de risc com aquesta sense tenir la cura d'aquesta seguretat, no? Un accident brutal.
2: Impacta perquè, ostres, moltes vegades pensem que aquestes coses no poden passar, no? Perquè tu vas amb professionals que es dediquen a aquestes qüestions i mai a la vida pots pensar que no et deixin sense cap corda de seguretat. Clar, que ni la noia, ni els llançadors, ni la persona que està a fora és conseqüent amb aquest llançament i, clar, és brutal. El que hem vist a televisió ha estat brutal. Ahir, justament, jo parlava amb el Miki perquè em va enviar el vídeo. El vídeo també el tens tu, em sembla.
3: Sí,
2: oi,
3: sí, el tenim, el podem escoltar.
2: El podem escoltar?
3: També.
2: Vinga, doncs anem a escoltar-lo.
4: Mujer murió tras lanzarse de bungee jumping porque olvidaron ponerle el arnés. El hecho ocurrió este 13 de junio en el estado de Sao Paulo, en Brasil, cuando la mujer de 21 años fue lanzada por los dos instructores al vacío en un salto de bungee jumping, pero detalles le costaron la vida y el video fue impactante. La altura del viaducto está entre los 30 y 35 metros, y según los informes preliminares, al momento del lanzamiento no se fijaron los arneses y cables de seguridad, haciendo que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección alguna. Las personas que estaban allí presentes intentaron reanimarla, pero cuando llegó el equipo médico se dieron cuenta que había perdido la vida por la gravedad de la caída. La policía se llevó a 6 personas para interrogarlas y 3 de ellas aún permanecen detenidas. El abogado de esas 3 personas afirma que llevan años practicando este deporte sin ningún tipo de percance y definió el accidente como una triste tragedia. Mujer murió tras lanzarse de bungee jumping.
2: Pues ahí está, body jumping, dicen, ¿no? Uh-huh. Cuerpo al vacío.
3: Un salto al vacío, sí.
2: Brutal, brutal, brutal. Ahir a la tarda parlàvem amb el Miki. Escolteu el Miki.
5: Com pot ser, Núria, que hi ha 3 persones gravant, 3 persones que l'estan portant per tirar-la a un òbvio? Ningú es dona compte que no la lliguen, i aquesta noia no es dona compte que no la lliguen? Ai, no ho sé, ho trobo. No ho sé. Ai, em sembla superfort que ningú es doni compte. Grapons que no ho entenc.
2: És que no s'entén, la veritat és que no s'entén. No s'entén que totes les persones que estaven allà no haguessin cordat a l'arnès. No, en què estan pensant, no? Però no sé si aquestes coses passen.
3: Sí que passen i aquí ha de tenir cura és qui dirigeix l'activitat més que la persona que la practica, perquè per la persona que la practica en aquell moment ha d'estar en un estat d'emoció
2: brutal,
3: brutal,
2: no? I no s'ha donat compte,
3: hi ha molts
2: tampoc.
3: Nervis i clar, es deixen portar, no?, per aquells guies. A més, si no, una cosa és que només tinguessis un guia, no?, un monitor en aquest cas, però és que hi ha diferents monitors i estan precisament per això, per assegurar i per comprovar no només una vegada, sinó diverses vegades que, doncs, que la persona tingui l'arnès, que aquest arnès estigui lligat a la corda, que és una corda especial, una corda que té una elasticitat concreta, que a més després va lligada amb una altra corda, que és com una corda de vida, que li diuen, no?, que ha de tenir una tensió concreta per un control d'aquest salt.
2: Però no tenia cap?
3: No tenia cap, no, no.
2: No tenia cap.
3: Només tenia posat l'arnès, però no tenia cap tipus de corda lligada al mosquetó per aquest arnès i no tenia cap tipus de corda.
2: Una jove de 21 anys.
3: La va llançar al buit directament.
2: Sí, al buit. Aquesta noia, doncs, ha perdut la vida d'aquesta manera, que jo sempre dic el mateix.
3: Per a les persones que practiquen aquest tipus d'activitats, que són gent que aficionats, vull dir, gent que té aquesta curiositat, no?, com el que també es llença amb un paracaigudes, no?, des d'un avió, o sigui, en aquest cas des d'una avioneta, clar, has de tenir el control del monitor, no? Hem vist també ara fa poc, a més això ha passat més aquí, no?, nosaltres, a les costes catalanes, aquesta activitat que no té res a veure, però una persona desapareguda, un noi desaparegut, que no sé si encara l'han trobat o no.
2: El cos em sembla que no, la moto sí.
3: El vehicle sí, però el noi no l'han trobat, que anava amb un monitor. No era una activitat d'un lloguer que tu vas sol i, bueno, ha buscat la vida, no? Sinó que vas amb una activitat amb un monitor. Hi ha coses que no s'entenen. Hi ha
2: monitor,
3: una responsabilitat per part d'aquestes empreses, clar, que fan aquesta activitat.
2: Clar,
3: no?
2: Aquest monitor estava declarant, també. Clar, han trobat la moto, finalment, dos dies em sembla que després, però el noi encara, o el cos del noi, encara no...
3: Doncs sí, aquestes coses lamentablement succeeixen i és un impacte, perquè és una activitat, pues, que en principi...
2: Sí, aquestes són activitats de risc, però em sembla que el que portem d'estiu hi ha 6 o 7 persones que han mort ofegades. Algunes fent submarinisme i unes altres nadant a riu, piscina... mar, vull dir, hem de tenir molta cura i potser aquestes corrents que hi ha als rius i també al mar no les veiem, però hi són i ens poden costar la vida.
3: Sí, totalment, sí, s'ha d'anar amb molta cura i si no hi ha, en aquest cas, ara el tema platges encara no han començat, el tema dels serveis de socorrisme. I hi ha moltes platges que no tenen cap tipus de control. Per tant, la seguretat és un mateix.
2: Clar, depèn de tu mateix. Si tu et fiques a l'aigua i no ets molt allò ràpid amb el tema de nedar o tens molt coneixement, i fins i tot tenint, perquè hi ha persones
3: fins
2: que...
3: Fins i tot tenint, no...
2: Sí, porten tota la vida nedant i mira... Les corrents són molt dolentes, no les controlem, ens posem nerviosos, nervioses...
3: Corrents, talls de digestió, tot. Cops de calor... En fi, poden haver-hi moltes situacions en el que una persona, tot i que tingui capacitats per entrar i sortir de l'aigua per si mateixa, pugui entrar i no sortir, no?
2: Hem d'anar amb molta compte. Bé, més coses. Antena 3 ha anunciat la data del darrer rosco, el rosco aquest de passapalabra, i al final ha desvelat que estrenarà una nova prova final. La cadena 3 Media ja promociona como gran evento el estreno de una nueva prueba final que desde el viernes 19 de junio, este viernes, sustituirá al rosco por orden de la justicia. Llavors, doncs ja sabeu, de moment està el rosco, però desapareixerà d'aquí no res. Per altre costat, parlem de les audiències. A Radio Televisió Espanyola ha pegat molt fort les audiències amb un 60,4 i 7.300.000 amb el discret debut del Mundial. Al futbol, 7 milions de persones veient aquest debut del Mundial de Futbol que jugava a Espanya. La 1 de Radio Televisión Española es la única que sale ganando con el empate de España frente a Cabo Verde en el debut de La Roja en el Mundial de 2026. El partido ha reunido a 7 millones de espectadores en la tarde de ayer en la cadena pública y se ha convertido en lo más visto del año en la televisión, sumando la audiencia de Dance y el número total de televidentes. Pues nada, por ahí están las audiencias y también decir que Telecinco pone fecha al estreno Amor o lo que surja, ese nuevo programa que no se cansan de anunciar de Carlos Lozano, en el que hace un llamamiento para subir la audiencia. Lozano desvela la fecha y hora del estreno de su nuevo Dalton para las tardes de verano de Telecinco. Vamos, como siempre decimos aquí con Miki, que no tienen imaginación ninguna, que más de lo mismo, y en esta ocasión pues con Carlos Lozano. Vamos con otro de los vídeos que nos aporta Miki en esta mañana. En esta ocasión el vídeo hace referencia a una nueva cadena con tendencia izquierdista y con fichajes que, bueno, pues se están desvelando ahora.
6: Atentos porque tenemos buenas noticias. Cadena de izquierdas en España. Llega a las 7, que no es solo una televisión más, sino que es un movimiento que entiende cómo el panorama político está muy concentrado. Donde unos pocos grandes grupos controlan la televisión en abierto y casi siempre escorado a una línea ideológica. En Infolibre se ha publicado que los posibles fichajes para esta cadena son Silvia Enchaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, es decir, de las figuras más importantes de Televisión Española. Todavía no son oficiales, pero más allá de los nombres, lo importante también es lo que simboliza. La posibilidad de que existan espacios con enfoques distintos a las televisiones generalistas y que el debate público no esté concentrado en unos pocos medios mediáticos. Porque al final la cuestión de fondo es si el sistema mediático en España permite una pluralidad real. O si al final la empresa condiciona al final la agenda y el debate público. Y el inicio de este canal empieza en torno a septiembre, cuando veremos realmente qué forma toma el canal y qué papel juega en el panorama televisivo, mediático y político. Y a ti, ¿quién te gustaría ver en esta nueva cadena?
2: Cadena 7, la nueva cadena de izquierdas. Y nos han adelantado algunos de los fichajes, entre ellos Cintora. No sabemos el formato, no sabemos exactamente cuándo y dónde lo vamos a ver o a quién pertenece esta cadena 7. Pero ahí está. Bueno, está muy bien que haya pluralismo, que no todo quede en cuatro cadenas con la misma ideología. Y nos vamos a otro vídeo. En esta ocasión llega a A3Player una nueva comedia bastante surrealista y lleva por título Rafaela y su mundo loco.
7: Prepárense para un viaje único.
8: En Rafaela vamos a seguir las aventuras de Rafaela y sus amigas adolescentes.
9: ¿Por qué señores de 50 años interpretan adolescentes?
10: Cierra tu pito, pendeja.
11: Una amiga vinagre no apetece nada.
12: Me he traído un vial de Botox.
13: No, ahora no voy yo.
14: Pues todos ellos forman parte de Rafaela y su loco mundo, que es una serie única en su especie.
15: Es una serie distinta.
16: Te va a dejar descolocado.
17: Cualquier cosa que te puedas imaginar está incluida.
18: Pero todo sea para entretener a la gente.
19: ¿Sabes lo que hace Shakira cuando le llega un mensaje de texto?
20: No.
21: Son capítulos de 20 minutos. Mírate el primero y si no te engancha, tienes muchos problemas que solucionar.
22: Y tiene un pa' luego.
14: Una comedia de humor absurdo basada en un libro de Aníbal Gómez, codirigida por Aníbal Gómez junto a Ernesto Sevilla y protagonizada por Aníbal Gómez otra vez e Ingrid García Johnson, Carlos Areces, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Wessimar y Luis Callejo. A partir de mañana domingo disponible en A3Player.
23: LOL. ¡Vamos a probarlo!
24: Hashtag diversión sin fin.
2: Pues habrá que probar Rafaela y su mundo loco. Ahí está, que llega a A3Player esta nueva comedia un tanto surrealista. Ya veremos el éxito que tiene y si sigue hacia adelante. Antes de pasar al siguiente vídeo, sí que me gustaría decir que ha muerto la actriz Anne Sheden, la actriz que interpretó a la madre de Alf. La intérprete estadounidense falleció a los 77 años, según informaba su familia. Se retiró del mundo de la actuación en 2001 tras trabajar en más de una treintena de series de televisión, siendo la de Kate Turner, el papel de la madre de Alf, el más trascendente de toda su carrera. Descanse en paz.

Patrick Swayze va néixer a Houston, Texas, el dilluns 18 d'agost de 1952. La seva mare era coreògrafa i ballarina professional, un fet que l'influiria molt en la seva carrera. Però el que movia a Patrick Swayze quan era jovenet no era el ball, sinó l'esport, i va destacar en atletisme i en futbol americà, disciplines on va guanyar diversos premis. La seva carrera esportiva es va veure interrompuda per un problema als genolls, i Swayze va decidir dedicar-se al ball. Es va traslladar a la ciutat de Nova York per formar-se en prestigioses escoles de ballet i el 1975 es va casar amb Lisa Niemi, també ballarina. Va començar a treballar al teatre en diversos musicals, com per exemple Gris, però aviat saltaria a la televisió. A principis dels anys 80, Swayze va fer de secundari en diverses sèries fins que l'any 1983 Francis Ford Coppola el va seleccionar com a actor de la seva pel·lícula Rebels, al costat d'actors com Matt Dillon o Tom Cruise. Fins al 1986 va participar en diverses pel·lícules amb papers més o menys importants, fins que va tornar a la televisió per fer el paper protagonista de la sèrie Nord i Sud. El gran salt a la fama de Patrick Swayze va arribar al 1987, quan va protagonitzar la pel·lícula pel qual se'l recordarà sempre, Dirty Dancing.

Melodrama romàntic musical per excel·lència, Suaix va formar una parella inoblidable amb Jennifer Grey, amb qui va compartir balls i fama. La pel·lícula va guanyar un Òscar per la seva cançó més mítica, aquesta que provoca un calfred a tots aquells qui eren adolescents l'any 87. I've had time of my life.

curiosament, la pel·lícula tenia una altra cançó composada i cantada pel propi Patrick Swayze. Es deia She's Like the Wind i va ser número 2 a les llistes de singles dels Estats Units durant diverses setmanes. She's like the wind through my tree. A finals dels 80, Patrick Swayze vivia el seu moment més dolç. Era tota una estrella i se'l disputaven totes les marques perquè fos la seva imatge oficial. Així, el 1990 va arribar un altre gran èxit cinematogràfic per Patrick Swayze, Ghost, dirigida per Jerry Zucker,

Rehabilitat i desintoxicat, va tornar-hi l'any 1991 amb Point Break, una pel·lícula que aquí es va titular Li deien Body, on compartia cartell i planxa de surf amb Keanu Reeves. A partir d'aquí, Swayze va anar alternant gèneres cinematogràfics en una desena de pel·lícules sense gaire èxit, fins que l'any 2000 va tornar-hi amb una de bona, Donnie Darko, on es va guanyar el reconeixement de la crítica. Tot i provar-ho amb un petit paper a la fallida Dirty Dancing 2, Swayze va reaparèixer a una relativa primera plana amb la sèrie britànica Secrets de Família, amb Rowan Atkinson. A partir d'aquí, tot i que va seguir fent pel·lícules, no va tornar mai a assolir l'èxit d'anys abans. L'any 2008 se li va diagnosticar un càncer de pàncreas pel qual va haver d'operar-se d'urgència. Tot i això, Swayze va voler seguir treballant i va rodar el que seria la seva última feina, una sèrie titulada The Beast, on interpretava un policia de Chicago.

El 14 de setembre de 2009, Patrick Swayze moria de càncer a la seva residència de Los Angeles. Abans de morir, Swayze va deixar gravada la seva biografia en format àudio i amb to de comiat. Mentre esperem veure-ho publicat, per la història de tots queda la seva feina i el paper pel qual se'l recordarà sempre, el ballarí guapo de Dirty Dancing.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: What wish lightning.
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
8: Radio Montornès 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: No la vida del mot, sinó la pèl del so. L'entelament del món a lo valla des mot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi, durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers.

0: L'L702, Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
1: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyint.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Para los atrevidos.
5: What with lightning?
4: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
6: Esta fiesta no termina.
4: Nostálgicos.
7: Está pensando en ti.
4: Repetidores.
8: Repetimos.
4: Tímidos. Bailones.
9: Bailando.
4: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
10: EGB FM con Valen del Olmo.
4: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen

0: I per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents. Per una banda, a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
2: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando
2: en ti. Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí de nou avui dimecres. Avui dimecres, concretament, doncs 17, eh? 17. I sembla que no, però passen els dies i ja estem a meitat de setmana i a una setmana de Sant Joan. Ja tenim la revetlla a tocar. De fet, dimarts vinent a la nit estarem gaudint de la revetlla de Sant Joan i avui serà dia festiu a Catalunya i a d'altres comunitats com la valenciana. Doncs festa per Sant Joan, que aquest any ens cau en meitat de setmana. Suposo que tothom ho té controlat perquè ja la tenim a tocar. Serà un dia de, dic jo, descans dominical, perquè si aneu de revetlla, que segurament la gran majoria, doncs diumenge serà un dia per estar o sense dormir i empalmar tot el dia o tot el matí dormint després de la revetlla. No sé de quin sou vosaltres. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem. Tu què faràs? Tota
2: no
1: la nit?
2: No crec que sigui el meu cas, de passar la nit amb
1: ella. Ni el meu. Ara, els que ja tenim una edat, es porta molt més al tardeo. No sé, clar, com que la revetlla està pensada de nit i això no canvia, no crec que la gent canviï el tardeo per la nit de Sant Joan, però sí que és veritat que això d'anar-se al llit a altes hores de la madrugada ha canviat molt, sobretot els que ja tenim una edat més avançada. El jovent sí, el jovent són les 3, les 4, les 5 de la matinada, i quan hi ha aquestes propostes, tipus Sant Joan, el que fan és no anar-se a dormir, empalmar i degustar una de churros con chocolate, una de porres con chocolate. Això és típic, sobretot a Cap d'Any i la nit de Sant Joan, perquè la nit de Sant Joan, com que és la nit més curta de l'any, doncs de seguida apareix la llum i com que hi ha revetlles a tot arreu, doncs molta canalla jove el que fa és que ve al poble ja de bona matinada per agafar forces i això, menjar alguna cosa calenta després de tota la nit de
2: festa. Està bé.
1: Segurament sí, que algun cop ho hauràs fet.
2: I tant, sí, clar. Sí, això com tu dius va molt relacionat amb l'edat i amb l'etapa que estiguis vivint en aquell
1: això
2: moment.
1: Mateix,
2: no?
1: Això mateix. Jo me'n recordo quan era joveneta que les revetlles de Sant Joan a Montornès Nord eren l'home gran de la comarca. Tothom venia a la revetlla de Sant Joan allà a la plaça del poble. I, ostres, ens donaven a la canalla, a la gent jove, ens donaven tota la nit i a les 7 del matí encara estàvem voltejant de casa d'un a casa de l'altre, buscant també el lloc per menjar xurros, que allà abans era la família Cruz, que estava allà al costat del Mercado, el Mercado que ara ja queden dues parades, aquest mercat que tenim a Montornès Nord i que ara canviarà en una altra ubicació, i los Cruz, la família Cruz, que crec que és una bisnieta dels que van començar amb aquest negoci, que ara la tenim aquí a la plaça Pau Picasso, que també està fent xurros i porres, com va fer la seva família, els avis i els besavis, no? Que ens van doncs oferir aquesta possibilitat de... Es troben molt a faltar a Montornès Nord els xurros. Sí, sí, era un clàssic. Tothom els diumenges anava a buscar els xurros allà al costat del mercat. Era com el dia festiu, no? Si no hi havia xurros, no era diumenge. Era un clàssic. D'aquelles costums que als anys 70, 80, 90, doncs, a més, ha passat de generació a generació. De fet, encara a dia d'avui, menjar xurros, jo crec que és una tradició, no?, al nostre país.
2: Sí, sí, per molta gent, sí. Mm. Sí, sí, és una tradició, com tu dius, festiva, no?
1: Sí, i encara sempre que hi ha festes, és estrany que en alguna d'aquestes festes, Festa Major, Revetlla de Sant Joan, aquestes propostes, no tinguem allò un ambulant venent aquests xurros i aquestes porres amb el xocolat, amb les patates fregides. És un clàssic i ho trobem on anem. Aquí a Catalunya és molt característic trobar les xurreries ambulants a tot arreu, no? Sembla que no és Festa Major si no et menges un xurros o de xocolata o sense xocolata. Vull dir que estic bavejant ja,
2: amb els xurros. Ja veig jo que aquest Sant Joan per tu tindràs xurros segur.
1: Mm. Segur, segur. Tot i que jo no sóc molt d'allò de trasnotxar molt. Ja no m'agrada massa. Tot el que sigui nit, a mi ja no m'agrada. M'agrada la tarda.
2: La qüestió dels xurros és matinar, més que
1: matinar,
2: aquelles
1: sí, sí.
2: Persones que no se'n van a dormir, ho tenen més fàcil, no? Però si no...
1: Clar, però escolta'm...
2: T'aixeques d'hora i vas a buscar els teus xurros igual.
1: Clar, o abans d'anar-te a dormir et dones el capritx perquè encara, com dèiem, a totes les festes majors...
2: Només em faltaria a mi això.
1: Mira, Miquel, ja...
2: Després
1: ja...
2: de passar-me tota la nit sense dormir, a sobre, abans d'anar-me a dormir...
1: Menjar-te un xurros, no?
2: Una paperina de xurros. Ja seria...
1: Doncs
2: Sant
1: jo conec
2: total.
1: Molta gent que a la nostra Festa Major, divendres, abans d'anar-se a dormir, com que no fa la nit de festa, doncs quan acaba la cremada a l'Ajuntament i tot això, van expressament a buscar la xurreria.
2: Però encara està oberta per la nit?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, clar, és quan obren la xurreria ambulant.
2: Bueno, a la festa, sí,
1: a la festa
2: sí,
1: ambulant.
2: La festa, sí, sí,
1: sí,
2: la paradeta aquesta.
1: La parada que hi ha ambulant. De...
2: Sí.
1: I expressament van a buscar els xurros i abans d'anar-se a dormir es mengen els xurros perquè és tradició. Vull dir que...
2: Ole.
1: I a la nit, eh? I a la nit. Ole los estómagos buenos.
2: Sí, ole.
1: Nosaltres ja tenim l'estómac per poca broma. Doncs res, avui fa un dia xulo, eh? Has vist?
2: Sí, fa un dia espectacular.
1: Quin sol més maco.
2: Pujar de temperatures aquest cap de setmana.
1: Sí, no?
2: Sí, ja ens podem anar preparant també per...
1: Per calor, per la calor.
2: Sí, sí, sí, per aquesta pujada de temperatures. Bueno, en fi, és el que també va tocant,
1: no? És el que
2: no?
1: Toca, no?
2: És el que toca, sí.
1: La veritat.
2: Previsió de pluges...
1: Cap endavant.
2: No ho sé.
1: No hi ha.
2: En principi...
1: De moment no.
2: Passarem dies amb calor.
1: Doncs ens haurem d'anar acostumant, perquè sí, ens agrada l'estiu, és veritat, a tothom ens agrada l'estiu, però també som molt prudents en quant a les temperatures quan et poses a 35, 36, 37 graus, poca broma, perquè, ostres, això ja no fa gràcia, eh?
2: Sí, sí, quan veus algun termòmetre d'aquests en plena ciutat o d'aquests termòmetres que veus, no?, pels carrers... Que pots veure, per exemple, en alguna farmàcia, que era molt típic això de tenir el logo,
1: sí,
2: de la farmàcia, tenir l'hora o tenir la temperatura. Quan veus aquestes temperatures de 36, 37 graus...
1: Respecte, fa molt respecte.
2: Vigila, sí, sí.
1: Sí. I a més a més, fa por. I a més, si t'has de ficar al cotxe, doncs encara fa més por. Jo quan ja tenim aquestes temperatures... anar a agafar el cotxe i agafar l'autopista allò a l'asfalt, a mi em costa molt, molt, perquè les temperatures encara s'agreuixen més,
2: sí,
1: sobre l'asfalt.
2: Ens ho comentava
1: la Montse Caballero. Sí.
2: Quines temperatures pot arribar a un vehicle, no? Després hi ha una altra cosa que tampoc es té en compte, depèn del color que sigui el vehicle, aquestes temperatures encara poden ser... Més elevades.
1: Més elevades.
2: No? Sembla mentida, però hi ha estudis que sí, sí, aquests vehicles que són més foscos encara tenen més temperatura, no?
1: Dóna una mica de pereza, eh? Dóna una mica allò de ficar-te al cotxe quan fa tanta calor, la veritat. Però de vegades no ens queda més remei si hem de fer coses i són imprescindibles. Doncs jo la veritat és que quan tant si plou molt fort com si fa molta calor, si no hi ha una necessitat imperiosa d'anar a on haig d'anar, no hi vaig. Vull dir, si no és una necessitat, prefereixo quedar-me a casa i ja ho faré demà. Perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs res, comencem una mica a fer repàs, Miquel.
2: Doncs vinga, sí, sí que tenim diferents activitats, tant per avui com pels dies que venen, no?
1: La veritat és que sí. I ja són, fixeu-vos, ja són les 10 i 17 minuts. Bé, avui dimecres ens visita l'escriptora Alba de Déu a la Biblioteca Rosa Leveroni a les 6 de la tarda. El curs dels clubs de lectura de la biblioteca arriben a la seva fi i ho fan per la porta grande, ho fan amb la escriptora reconeguda Alba de Déu. Aquesta escriptora serà la protagonista de l'acte de cloenda dels clubs de lectura de la Biblioteca Rosa Leveroni, una trobada que servirà per posar punt i final a la temporada d'activitats de l'equipament. La cita serà dimecres, avui, 17, avui, a les 6, a la biblioteca. Recordeu que doncs, aquesta escriptora és reconeguda per la seva veu literària personal incisiva. Ha esdevingut una de les autores més destacades de la narrativa catalana contemporània. I durant la trobada, l'escriptora compartirà reflexions sobre la seva trajectòria, el procés d'escriptura i l'obra treballada als clubs de lectura, en un espai de conversa proper entre l'autora i els lectors i lectores. Tenim per demà, dijous, el Ennotàs de Vins d'Eo Alella, tot i que ja no podeu optar a aquesta proposta. I és que es farà el gastrobar del Centre Juvenil Sputnik. És un nou Ennotàs per degustar els vins del territori i en aquesta ocasió tastar dues tapes de la pastisseria Vinyallonga de Montornès. Amb l'objectiu de promoure la cultura vitivinícola de la zona, l'Ajuntament de Montornès ha organitzat un nou Ennotàs en el marc del cicle del Consorci de Promoció Ennoturística al territori d'Eo Alella. Aquest esdeveniment tindrà lloc demà de 7 a 9 al gastrobar del Centre Juvenil Sputnik sota el guiatge de la sommelier Eli Vidal. El públic podrà degustar dos vins dels cellers Marfil i Can Roda, així com dues tapes elaborades per la pastisseria Vinyallonga de Montornès. Donen ganes, eh, Miquel? Les entrades són limitades i estan esgotades. El preu era 8 euros cadascuna. I, com hem dit, és una activitat a la que ja no podem accedir perquè s'han esgotat els tiquets. És normal. Dos vins i dues tapes per 8 euros està molt bé, no? No sé si sabeu que l'Ajuntament de Montornès ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de festa major. Les entitats hauran de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica. L'Ajuntament de Montornès del Vallès ha obert la convocatòria per adjudicar barres per venda de begudes a la festa major d'enguany. Les entitats que estiguin interessades podran presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. La convocatòria regula la concessió d'espais públics per instal·lar estructures desmuntables destinades al servei de barra durant els dies de la celebració de la festa. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar gots reutilitzables amb sistema de préstec retornable o oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament amb tarja. Un altre dels compromisos que assumeixen les entitats seleccionades és informar, un cop finalitzada la festa major, dels ingressos i despeses generats per l'activitat de la destinació i dels beneficis obtinguts. Ja sabeu que aquest any la llar d'infants del barri celebra el seu 20 aniversari. Comença ja doncs, la compta enrere per gaudir d'aquesta celebració. Ja sabeu que la lectura del pregó de Sant Joan anirà a càrrec dels professionals de la llar d'infants pública al Lledoner. El centre ubicat a Montornès Nord celebra 20 anys de funcionament. L'acte tindrà lloc dissabte, aquest dissabte, dia 20 de juny, a les 8, després de la plantada i la cercavila de gegants, i acabarà amb la emblemàtica posada del mocador a les figures de Bartomeu Sala i Pere Anton de Roca Crespa. Aquell mateix dia, de 10 a 1, les instal·lacions de la llar d'infants acolliran una festa pel seu 20 aniversari. De seguida recordarem a la Mercè Jiménez fent un resum d'algunes de les activitats clàssiques ja per la Revetlla de Sant Joan. I us haig de dir que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació de la Sequera. Vull dir que avui és lluita contra la desertificació i la sequera, i cada 17 de juny doncs, va quedar establert amb la ONU aquesta celebració. L'objectiu és crear consciència de la importància que té per als éssers humans i per al planeta abordar i donar solucions a tots els problemes de la desertificació i de la sequera, que representen greus problemes per al futur de tota la humanitat. Crec que algun d'aquests dies, d'aquesta setmana, hem parlat de que celebrem la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Anualment se celebra el mes de juny, aquesta setmana, també anomenada Setmana Internacional de la Salut de l'Home, amb l'objectiu de generar consciència sobre els problemes de salut prevenibles que afecten nens i homes, així com les alternatives que permetin l'oportuna assistència a la població masculina. Doncs ja sabeu, cuideu-vos. Avui celebrem el dia de Manuel, Rainiero, Humildad, Gregorio, Isaura, i a tots ells i a elles volem desitjar que tingueu un dia meravellós del vostre sant. Ja sabeu que també són moltes les persones que celebren el seu aniversari, com el Sebastián Fuentes, el pare del Marc, Fuentes Molina, el Sebastià, felicitats. El Juanfra Benítez, és company de la ràdio, Juanfra, per molts anys. La Nayara Moreno, Nayara, felicitats. I des d'aquí, doncs, felicitar totes les persones que celebrin el seu dia. Una abraçada ben forta i per molts anys. Nosaltres comencem als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Ens podreu escoltar cada dia de 10 a 12. Aquí som el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale. I em mira les coses
1: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs avui tornem a parlar aquí a les mañanes de Ràdio Montornès de les activitats que tindrem per Sant Joan. Estem a pocs dies ja per donar el pistoletàs de sortida de la revetlla de Sant Joan. Avui també hem convidat a la Núria Galí, del Centre Veterinari Petits i Peluts. Amb ella parlarem per com pateixen els gossos i altres animals per Sant Joan. És veritat que els petards no és una molt bona experiència per les nostres mascotes. Concretament és molt més traumàtica del que pensem. Avui la Núria Galí ens donarà detalls per tenir en compte i protegir d'alguna manera les nostres mascotes. I avui la Eva Ruth González també ha parlat amb nosaltres des de l'Escola Maris Natural i ens explica com s'ha creat una comunitat school fora de les xarxes socials, perquè al final estàs exposat al que dius i tothom és lliure d'opinar sobre el que tu has estudiat durant molt de temps. Crec que és una iniciativa molt interessant que segurament us agradarà escoltar. Comunitat School. I aquestes són les propostes que us hem preparat per avui. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia i avui parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
2: Bon dia. Avui pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 37 graus a Rubí, 35 graus a Igualada, Manresa i a Sabadell, 32 graus a Barcelona, 31 a Vilanova i la Geltrú i 29 graus a Mataró. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda a zones de la depressió central. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb ventades. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà, Noelia. La farmàcia de guàrdia avui a Montornès és la farmàcia Nord. La trobareu al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu a la vostra disposició el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs repassem una mica l'actualitat del dia, perquè el govern otorgarà les primeres ajudes express a la dependència durant les properes dues setmanes. Les persones que vulguin un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada tindran dret a cobrar aquest primer ajut, que serà d'entre 100 i 200 euros. El govern ha creat la comissió que impulsarà la integració de prestacions socials per reduir la burocràcia i facilitar els tràmits. El govern començarà a desplegar els primers programes individuals d'atenció express en matèria de dependència, que inclouen una prestació complementària d'entre 100 i 200 euros fins a la resolució definitiva durant les properes dues setmanes. Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials e Inclusió, Mònica Martínez, durant l'acte de presentació de l'informe del grup de cures i envelliment del Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, celebrat al Cosmo Caixa de Barcelona. En declaracions posteriors a la premsa, ha detallat que les persones que vulguin un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada tindran dret a cobrar aquesta primera ajuda, que es rep fins que es resolgui de manera definitiva la PIA i que ja estava prevista al Pla de Cures de la Generalitat. Bona notícia sobre la llei de la dependència. I per altre costat, Catalunya doblegarà els efectius de bombers i farà més de 650 controls per aconseguir una revetlla de Sant Joan tranquil·la. I és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat la campanya de prevenció per la nit de Sant Joan, que també reforçarà el telèfon del 112. Els bombers de la Generalitat van fer més de 62.600 actuacions al 2025, un 9% més que l'any anterior. La revetlla de Sant Joan ja és a tocar, per la qual cosa la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha presentat el dispositiu especial que desplegarà durant tota la nit del 23 de juny per garantir que la festa transcorri de forma tranquil·la i es registrin el mínim d'incidències possible. A l'operatiu tindrà en compte la presència de la pirotècnia o la majoria de llars i la previsió que més d'un milió de persones es desplacin per carreteres catalanes. Per evitar incidents, es doblaran els efectius dels bombers entre el 23 i 24 de juny i també es doblaran els Mossos d'Esquadra, que realitzaran 678 controls d'alcoholèmia i drogues a la xarxa de carreteres. Així ho ha anunciat Núria Parlon, consellera d'Interior, a la roda de premsa en la que va presentar la campanya No petis la revetlla. Aquí tenim la darrera informació i anem ja a parlar del tancament a Barcelona del Molino. Ja té data i serà durant l'estiu. A l'històric Teatre del Paral·lel tancarà el 30 de juny per afrontar una profunda reforma acústica i tornar amb un horari molt limitat. Barcelona destinarà 22 milions d'euros en donar un nou impuls a la dinamització del Paral·lel. El Molino tornarà a baixar el taló durant l'estiu. L'emblemàtic Teatre del Paral·lel tancarà les portes el proper 30 de juny per iniciar una nova etapa marcada per obres d'insonorització importants que modificaran el funcionament, però també l'activitat d'aquest local. Doncs aquestes són algunes de les notícies que hem rescatat avui per vosaltres. Són les 10 del matí, 46 minuts, i nosaltres tornem a la informació local d'aquí no res.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
2: Para los atrevidos.
3: What's with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: ¡Repetimos!
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Com ja sabeu, estem a una setmana per la revetlla de Sant Joan i a Montornès les activitats ja han començat al cap de setmana amb la novena marxa nocturna del Club Atletisme Montornès i també amb el Cinefòrum, amb la projecció de la pel·lícula Descuida, yo te cuido. No obstant, les propostes centrals de la programació tindran lloc aquest cap de setmana. De fet, començaran aquest divendres, dia 19 de juny, amb la inauguració de l'exposició de manualitats que s'han elaborat les persones usuàries del Casal de la Gent Gran Nord. Serà a les 6 de la tarda i a les 7 l'acció es mou cap al pati de l'Escola Marinada amb el 17è recital de poesia del Bernardo López. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ens ho va explicar aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ens ensenyen tot el que han estat practicant, aprenent durant aquests mesos de tardor, hivern i primavera, no?, amb els tallers, i llavors es farà la inauguració, això, el dia divendres, a les 18 de la tarda, i tothom convidat també a veure doncs les meravelles que fan els, no, la nostra gent gran del poble. En acabar, doncs, ens anirem al porxo de l'Escola Marinada, que ja des de fa uns anys fem allà el recital de poesia, que ens queda un racó així molt, molt agradable, molt fresc, perquè també és veritat que Sant Joan és sinònim de calor, i aprofitem doncs per fer el recital a memòria del Bernardo López, que bueno, que ja va traspassar fa uns anys, però que ens ha deixat aquesta empremta i que aglutina un munt de gent, perquè sembla que no, però hi ha un grupet que ja es conserven d'un any en un altre i treballen durant tot l'any per preparar aquest recital. Jo crec que està molt bé que continuïn, no?, tenint el record del Bernardo i puguem continuar fent el recital.
1: Per les famílies, divendres també hi haurà jocs de taula i d'aigua i un bingo familiar a la plaça del poble. Els actes centrals de les festes de Sant Joan començaran dissabte i ben aviat a les 9 amb el tradicional campionat de bitlles. Ja a la tarda, a partir de les 7, tindrà joc el cercavila i el pregó amb la posada del mocador. Enguany, amb la llar d'infants pública El Lladoner, com a protagonistes amb motiu del seu 20è aniversari. Així ho explicava la regidora de Cultura i Festes.
2: Ens trobem amb els gegants, amb el bou, amb la Mireia, que també ens acompanya amb aquest cercavila, que arribarà fins a la plaça del poble, on hi haurà el pregó. Enguany el pregó el durà a terme a la llar d'infants del Lladoner. El mocador de Sant Joan és el logotip de la llar d'infants, perquè són això els pregoners i perquè, home, s'ha de celebrar 20 anys.
1: Són 20 anys. Són 20 anys.
2: Són molts anys, molts nens i nenes que hi han passat per la llar i que han après molt i que, bueno, hi deuen haver mil històries. Jo estic, doncs, amb aquesta curiositat, a veure com anirà aquest pregó. Hi haurà també la posada del mocador, que fem habitualment amb els diables, i ballaran, com sempre, a la plaça. Mm-hmm.
1: Dissabte, la festa acabarà amb l'espectacle de varietats a les 10 de la nit al pati de l'Escola Marinada, una activitat molt esperada, especialment per la gent gran, qui diumenge també podrà gaudir d'un berenar i ball amb Moncayo Music. Els més petits i petites tindran una festa d'escuma i enguany la Comissió de Festes de Sant Joan ha tornat a apostar pel circ. Així ho explicava la Mercè.
2: Tornem a convidar el circ a les festes de Sant Joan i el diumenge, dia 21, hi haurà circ a la plaça del poble. És de tant en tant venen a contractem el circ, perquè és veritat que és una disciplina que potser no ens recordem gaire, però que és molt entretinguda i que agrada molt a la mainada i a les famílies. Doncs enguany hem tornat a fer aquesta aposta pel circ, per circ de carrer, i bueno, creiem que serà molt, molt entretinguda i això, i molt divertida.
1: Pel que fa al 23, dia de la revetlla de Sant Joan, i que ens queda molt poquet, el Ball de Diables i Drac de Montornès farà un recorregut pels carrers del poble a partir d'un quart de 10 de la nit. Seran també els encarregats d'encendre la tradicional folguera. També hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes ha recordat que es farà un sopar de cabàs a la fresca.
2: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera, i alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: Una paella popular el dia de Sant Joan i el trofeu de Sant Joan de ciclisme el 28 de juny tancaran la programació de les festes de Sant Joan a Montornès.
0: Les mañanas de Ràdio Montornès.

aquí tenim a Maldita Nerea i fàcil. Nosaltres amb Maldita Nerea arribem a les 11 en punt del matí i directament anirem cap a la informació dels companys de la Xal. De seguida acabin les notícies, tenim a la Núria Galí preparada per recordar que els gossos la nit de Sant Joan potser tenen una experiència molt estressant a causa de la hipersensibilitat auditiva que tenen i és per això que de cara a la revetlla els hem de protegir. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres. Va de mascotes!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi.

0: Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.

0: Et trobes malament? Truca al 061. Creus que has d'anar a urgències? Primer 061. Saps a quin centre has d'anar? T'ho diem al 061. On t'atendran abans? 061. Abans d'anar a urgències, truca al 061. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
1: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
2: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
3: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
4: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
5: No, sisplau, quin fàstic.
6: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui tenim amb nosaltres a la propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, ja la coneixeu, la Núria Galí. Ha tornat a les mañanes per ajudar-nos a parlar avui i conèixer una mica el que hem de fer amb les nostres mascotes de cara a les revetlles que tenim ja a tocar. Bon dia, Núria, què tal?
7: Hola, bon dia, Núria.
6: Doncs tornem a trobar-nos. Crec que és un dia que acostumem a dedicar a les mascotes. I ara ja fa temps, crec que la darrera conversa va estar al dol. I ara repetim perquè al final crec que ja ens ho has explicat alguna vegada més. Hem d'acostumar les mascotes i preparar-les abans de que arribi la gran nit, no, Núria?
7: De fet, estem a un mes de que sigui la revetlla de Sant Joan i ja anem tard. Val? Llavors, sí? És un procés que l'hauríem de començar molt abans, però ho anem deixant i després tenim pressa. Si voleu, comencem.
6: Sí, què hem de fer? Què hem de fer primer, per preparar les nostres mascotes? Quan parlem de mascotes, parlem sobretot de gossos, de gats.
7: De gossos i gats, bàsicament.
6: Bàsicament. Però també hi ha d'altres animals que s'espanten quan escolten aquests petardos, no? Per exemple, les cobaies, no?
7: El més normal que ara ens podem trobar a casa són cobaies, conills i fures. Llavors, són animals que també poden patir del soroll, sobretot els conills. Bueno, i els ocells, hi ha molta gent a Montornès
6: sí,
7: que té ocells.
6: Sí, sí, sí.
7: No coneixem com són ells psicològicament i com porten les emocions. Si és veritat que els conills són molt, molt porucs, i els ocells. Per tant, protegiu-los dels sorolls, un raconet de casa que estiguin en una zona tranquil·la i tapadets perquè les vibracions no els hi arribin tant. Però, si no et molesta, comencem per explicar què és l'emoció, no? Perquè al final és una emoció i els ser sentiments, la seva emoció, costa molt de treballar-ho. I més quan et ve provocat per un estímul que ha sigut negatiu, que has de donar-li la volta. Llavors, la por, en el fons, és una conducta que és supernormal i que, de fet, és necessària, no? Perquè és bo tenir por per poder fugir d'algú que et pot ser perillós. Ara, quan aquesta por et passa alguna cosa dolent i passa a ser una fòbia, llavors sí que comença a ser una emoció desmesurada, no? Que l'hem de començar a treballar. I si aquesta fòbia es va repetint, acaba sent un pànic. I allà ja es perd el control. Per tant, quan tenim un animal, vale, si té por es pot treballar, però quan ja comencem amb fòbies i pànics, la feina que tenim darrere és molt més important que en una por bàsica.
6: I més d'un professional o podem també treballar-la a casa? Si és fòbia, pregunto, eh?
7: Normalment, si és fòbia, us recomanem l'ajuda de dos professionals, però t'ho explicaré més endavant.
6: Vale.
7: Val? Perquè ara et diré, les pors poden sorgir a través d'un trauma, però també pot ser un component genètic. Quan compreu o quan adopteu un animal, aquest animal, els seus pares, si venen provenents de tenir tendència a tenir pors, els cadells que tenen segurament també vindran amb pors.
6: Ah. Genètic, llavors.
7: Sí. Si aneu a un criador i compreu un cadell, pregunteu com són els pares, informeu-vos abans. Per tant, aquesta por, els animals ens les mostren de diverses maneres. A vegades s'anticipen, per exemple, això és molt clàssic, quan ha de venir una tormenta, que ens dieu, hòstia, tiene que llover i mi animal ja sabe que va a llover. Això per què? Perquè s'anticipen, noten que hi ha una baixada de pressió, aquesta baixada de pressió ells ja la tenen associada a trons i abans de que comenci a ploure ja s'estan espantant. També tenim una discriminació, no? Que a vegades, poso un exemple, cau una olla a casa i no s'espanten, però cau un tro i sí. Llavors, per què? Perquè hi ha més coses associades en aquell soroll. En el tro hi pot haver-hi una associació de pluja, fred, o pot tenir una associació equids, en canvi una cau olla a menjar. No? Llavors, discriminen ells el tipus de soroll que els molesta i el que no. O una generalització, que és caigui el que caigui, sigui el soroll que sigui, em fa por i jo surto corrent. Per tant, és molt important que quan tenim un animal el treballem bé. Això què vol dir? Els animals tenen la ment oberta, gat i gos, entre les 3 i les 12 setmanes de vida. És molt important que durant aquestes setmanes su mente està abierta i li podem donar tants estímuls com podem, quan més millor. Sempre us diem, agafeu l'animal i porteu-lo a passejar, sobretot un gos, no? Que sí que el gos surt de casa. Porteu-lo a passejar, tot i que no estigui vacunat, amb braços, sense tocar el terra, però que vegi cotxes, motos, que el toqui la gent, que vegi altres gossos, sorolls. Quan més estímuls rebi durant aquestes setmanes, millor. A partir d'aquestes setmanes, amb més de 12, ja no és un procés de socialització, és un procés de sensibilització. És a dir, està sensibilitzat a que li fa por a algú, doncs l'anem exposant miqueta en miqueta i tot controlat, fins que ell associa que això no passa res. Però no és una socialització. Les pors. Com sabem i com notem que un animal té por? Perquè normalment fa una evitació d'aquesta por, agafa i se'n va, o fuig corrent per por, s'enfronta amb ella. Tenim en el ment que un gos agressiu és perquè és agressiu. No, normalment un 90% dels gossos agressius no és que siguin agressius, sinó que tenen por i estan reaccionant davant una por que ells tenen o s'immobilitzen. I quan aquesta por ja passa a provocar-los ansietat, podem notar alguns símptomes abans. Alerta, hipervigilància, que no paren de moure's per casa, tremolors, ens reclamen a nosaltres socialment perquè busquen ajuda, aborden o dolen, o inclús quan acaba, és molt, molt greu, és ja quan es fan pipi caca de la por. Llavors tu em deies, com ho podem tractar?
6: Sí, per exemple, dius que hi ha un període a l'inici, els primers mesos, que estan molt receptius. Per exemple, podem posar trons i ratxos a través de sistemes electrònics perquè s'acostumin a això, o no?
7: Sí, també. Mentre els veieu tranquils i estiguin amb vosaltres i els aneu mimant i tal, mentre tot sigui positiu, tot allò que ells rebin ho rebran com algú positiu. Si voleu posar la tele amb trons i petards i li aneu donant xutxes, o el teniu a la falda i el veieu tranquil, ho podeu fer. L'estímul no arriba a ser 100% el mateix, perquè un petard, a més té pólvora. I tot i que nosaltres no olorem aquesta pólvora, un gos sí. Però, bueno, quantes més coses vegin, millor.
6: Perfecte. Que de vegades molta gent, quan són cadells, els deixen a casa en una burbuja, en la burbuja, i això no és bo.
7: Perquè els veterinaris recomanem que no trepitgin el terra fins que estiguin vacunats. Però, clar, no és recomanable portar un extrem. No trepitjar terra, ok, però sí sortir a passejar amb braços. Braços o cotxet. Llavors, ara ja estem en el moment de... que queda un mes. Queda un mes i què podem fer? Si ho haguéssim treballat amb temps, és el que tu em preguntaves abans, no? Quan hi ha una fòbia, qui ho treballa? Aquí hi ha tres figures importants. O per explicar una mica la diferència entre adiestrador, educador i etòleg. Un adiestrador ensenya un animal a fer una sèrie d'activitats. Per exemple, a donar-te la pota, per dir alguna cosa, no? O a saltar, o li ensenya a fer alguna cosa. Un educador treballa des de l'emoció i t'ajuda a fer un canvi de conducta. I un etòleg ajuda als canvis de conducta, però normalment és veterinari i pot receptar medicacions. Llavors, la diferència és, un adiestrador t'ensenya a fer activitats, per dir-ho d'alguna forma, un etòleg i un educador són com el psicòleg i el psiquiatre. El psiquiatre que pot donar medicacions i el psicòleg que t'ajuda a modificar una conducta. Per tant, quan tenim una por, normalment acudim a un etòleg, a una fòbia. Quan tenim una fòbia, normalment acudim a un etòleg que ens comença a ajudar amb medicacions, amb una sèrie de pautes dins de casa, i de reforç un educador perquè ens fa una modificació de conducta, una modificació de l'ambient, i així poder-ho treballar nosaltres des de casa, però sempre de manera controlada i supervisada. Per què es dona la medicació? Es dona la medicació no per utilitzar-la a llarg termini, perquè al final són...
6: No, de moments puntuals, com aquest del que estem parlant.
7: Bueno, i per treballar la por a llarg termini. Si estem a llarg termini és et dono la medicació perquè el teu gos es calmi i el puguem treballar i fer la modificació de conducta. Un cop la modificació de conducta ja està feta, retirem la medicació mica en mica, segueixes treballant i quan ja s'ha superat aquesta por, retirem tot. Però les medicacions, sobretot, no les utilitzem, si us plau, com algo crònic, perquè és un parche, no està solucionant el problema. Han de ser puntuals per poder treballar algo, perquè totes les medicacions tenen efectes secundaris, a fetge, a ronyó, s'han de filtrar. Llavors, per evitar que tinguem problemes biomecànics o mèdics amb l'animal, utilitzem-les sempre com una ajuda temporal per fer una modificació de conducta.
6: Molt bé. Què més hem de saber?
7: A curt termini, anem al lío.
6: Ara, ja, que ja estem aquí.
7: Ara ja no tenim temps, ja anem tard. Tenim medicacions que sí que ens poden ajudar de manera puntual i temporal. Tenim tres coses. Uh-huh. Tenim medicació nutracèutica, que això és com prendre't, estic exagerant, una tila amb sobredosi, que hi ha molts animals que sí els hi funciona.
6: Herbes no els podem donar.
7: Normalment són pastilletes medicinals que ja venen preparades amb diversos components, amb triptòfan, amb llet de...
6: Molt bé. Vale?
7: Llavors, millor consultar amb un veterinari que et digui quin tractament nutracèutic es pot donar. Si no hi ha suficient amb un medicament nutracèutic, que hem d'anar a un farmacològic perquè no és una por, sinó que ja és algo desmesurat i descontrolat, hem d'anar a ansiolítics. Ansiolítics, si us plau, una altra vegada sota supervisió veterinària. Per què? Perquè al final afecten el sistema nerviós, el veterinari ha d'estar segur que el cor està funcionant bé, de que les respiracions, o sigui que et fa un petit chequeo que l'animal està sa abans de donar-te la medicació. Aquestes medicacions sempre n'hi han hagut de dos tipus. Una és la medicació que s'havia donat tota la vida, que són medicacions que el que fan inhibeixen la conducta, aquestes no les recomanem, perquè t'estan inhibint la conducta, t'estan deixant l'animal atontat, que no es pot moure, però que el seu cervell segueix treballant. Llavors, imagina't estar tu immobilitzat en un punt,
6: clar,
7: però segueixes tenint por, que et pot donar un infart,
6: sí,
7: com a mi em fan por les serps.
6: Clar.
7: No els hi faré mal, però a mi em poses en una habitació plena de serps i me muero.
6: Clar.
7: Llavors, el que no està indicat és això, medicacions que inhibeixen la conducta. Què està indicat? Són sedants que et relaxen mentalment i, per tant, assimiles molt millor aquests trons, aquests petards, aquests sorolls que estàs escoltant. L'altra solució, i sense medicacions, és treballar una zona segura dins de casa. Normalment això podríem començar-ho a treballar ja. Val? La zona segura quina és? A casa tenim un lloc on els animals dormen, un lloc on mengen i beuen, i el tercer punt és on ells s'amaguen quan tenen por. Normalment no és ni a l'habitació amb nosaltres on dormen ni on mengen. Normalment és a un lloc més tranquil de la casa i molts coincideixen dient que és al lavabo.
6: Uh-huh.
7: Els lavabos o els quartos de bany acostumen a ser habitacions interiors, que no hi ha finestres, i llavors allà ells se senten més resguardats. Si és aquest el cas, el que us recomanem és que prepareu una zona segura en el quarto de bany. Com? Amb una taula, una cadira, algo on podeu posar un drap, tapar-ho tot i simular una cova.
6: Uh-huh.
7: En aquesta cova, vosaltres, al principi, l'animal no estarà acostumat a entrar. Per tant, aneu amb ell, li doneu xutxes, espereu que entri, us esteu una estona amb ell i aneu acostumant mica en mica fins que al final es queda sol en aquesta zona. Mai el castigueu, perquè si el castigueu, aquesta zona deixarà de ser segura, passarà a ser un càstig. Mai el tanqueu en allà, que ell pugui decidir quan entrar i sortir. I quan estigui acostumat i ell estigui una estona, sobretot pensant ja en la nit de Sant Joan, deixeu-li aigua i menjar.
6: I suposo que hi haurà gent que dirà, mira, jo agafo el gos, surto al balcó i que escolti els petards i ja se li passarà. Això s'ha de fer o no s'ha de fer?
7: Sobretot no, perquè molts anys hi ha molts gossos que s'han tirat pels balcons i...
6: No, amb ells agafats, vull dir.
7: Quan la por és desmesurada no us
6: millor
7: podeu
6: no
7: fiar de res.
6: Molt bé.
7: Jo personalment tinc un amic que el dia després o al cap de dos dies va deixar el seu gos en el pis. Ell vivia en un baix i va passar algú amb un petard, va tirar el petard just a la finestra i el gos li va agafar un infart i no va sobreviure. Llavors, quan tenen tanta por, quan hi ha una fòbia darrere, més val no exposar-los, perquè us podeu emportar un susto. Uh-huh. I ja no només aquella nit, sinó els dies abans...
6: Clar, i els de després?
7: Comencen a tirar petards, comencen a haver-hi sorolls, olors a pólvora, sobretot animal lligat. Si aneu a passejar el gos, porteu-lo lligat. No el deslligueu mai. Evitar els balcons, tancar finestres, o sigui, protecció màxima durant aquests dies. Altra solució és fugir.
6: Clar, marxar d'aquí a la muntanya on no hi hagin petards. Núria, quan parles de donar-li xutxes, et refereixes a xutxes de gossos, no? O de gats.
7: Sí, podeu donar-li o una mica de fruita, algú, vosaltres ja sabeu que els hi agrada. Ha de ser algú que els hi vingui molt de gust, que els hi agradi molt, perquè aquell reforç que esteu donant sigui positiu.
6: Molt bé.
7: No...
6: Res més, doncs la Núria ja sabeu el que ens recomana sempre, si teniu oportunitat de marxar, perquè a les vostres mascotes això dels petards els inquieta molt i fins i tot doncs, ho passen molt malament. Potser aquesta és una altra alternativa, no? Agafar el cap de setmana. Aquest any no cau en cap de setmana.
7: No, cau en
6: cau en meitat de
7: però,
6: setmana.
7: Però bueno, si podeu marxar a Aragó o a Andorra, millor.
6: Millor, sí.
7: I si us ho podeu permetre, clar.
6: Clar, també és veritat.
7: I l'altre, aprofito i faig sí. Un spoiler. El divendres 12 de juny, per la tarda, a les 5 de la tarda, estaré fent una xarxa sobre aquest tema a la Biblioteca de Martorelles. Divendres 12 a les 5 de la tarda.
6: Doncs ja sabeu, la Núria Galí, com ja la coneixeu, de la Clínica Veterinària Petits i Peluts. Si teniu qualsevol dubte o voleu tractar amb qualsevol de les propostes que ens ha portat avui a les mañanes, doncs la trobareu aquí al costat.
7: Ernest Lluc, número 9.
6: Doncs Núria, com sempre, un plaer parlar amb tu i fins a la propera.
7: Merci.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: "Tot el que sé, ho he après a Horta". Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: I nosaltres que arribem al punt i final avui, dimecres 17 de juny. Tornarem demà, dijous, i tornarem amb noves propostes. De fet, ja sabeu que parlarem de cinema. És dijous i els dijous el José Luis Cano ens porta les darreres novetats de la setmana. I ve carregadet amb propostes interessants. També demà dijous, escoltarem una interessant entrevista sobre situacions que es donen en l'actualitat amb el tema de la immigració i la regularització. Parlarem amb el tècnic de cooperació, Marc Olàs, i també parlarem amb l'Anna Meca, tècnica d'immigració. Però això serà demà, una proposta interessant que escoltarem i posarem sobre la taula per reflexionar. No us perdeu el programa de demà a partir de les 10 a les mañanes de Ràdio Montornès. Miquel, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom. Fins demà.
0: Adeu.

0: Muchas gracias.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant el jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'OEMA, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificaran les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2

0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
4: Ràdio Montornès, éxitos encadenados.
5: La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
0: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
4: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
0: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
4: El sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
0: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
4: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
4: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
0: Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
6: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
0: I molt pendents de la calor que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència.

0: amb més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Hazte Oír, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Doncs tenim notícia d'última hora justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
1: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
0: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
2: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que està nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. D'aquesta manera i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
6: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
7: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit, després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donar a vostè 1.000 lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
5: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paral·la

0: crisi que, segons ells, pateix el govern. Ell ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
3: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
4: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
5: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
4: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellà del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
6: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellà, Aleix Canalís.
7: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
6: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
9: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
8: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
10: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
8: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
11: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
2: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sónar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: Enguany, els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat. I això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
13: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano sobretot és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
12: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
14: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
15: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
14: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
2: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
16: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
17: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
16: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
14: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
2: Dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
14: Els fets van passar ahir al vespre, el sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
2: És moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
19: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
18: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls, Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
20: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
21: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
20: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
22: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
23: Un dia especial, perquè la primera vez de hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
22: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
0: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
22: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar dues vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2 victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
3: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me he acordado de Dida, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
22: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien dues temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
24: 2024. Dana.
25: Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
1: Marta Sabater.
26: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijó i Sánchez al Congrés.
7: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
2: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
14: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
2: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
14: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que esclaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
9: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
14: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
2: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
14: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
2: Als esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
22: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
2: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de feta, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024, l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Alega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
2: Carina, el mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
11: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
2: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat un altre cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
14: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
14: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presentar pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Notícies en xarxa.
2: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
12: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
13: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
15: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
13: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
2: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
16: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
17: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellà, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellà, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
16: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
2: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària General de Metges de Catalunya.
19: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
18: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
21: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
2: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
14: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
27: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
14: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
2: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
14: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell. Se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
2: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
0: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
14: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
2: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
4: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
3: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
2: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
14: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
5: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
14: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
2: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
2: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
9: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
6: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
2: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
22: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot n'és d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
20: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
23: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
24: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
23: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
2: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
14: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal i el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
7: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
8: Un dia especial perquè la primera vegada hacer 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
7: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. El conjunt blanc, l'entitat que presideix Florentino Pérez, ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar, a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
10: He crecido bastante. El día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
7: En futbol sala, nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
11: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
7: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 33, un tercio.
2: ¿Es un programa musical?
1: No.
2: ¿Es un programa de libros?
1: Pues no.
2: ¿Es un programa de cine, de series?
1: Pues tampoco.
2: ¿Entonces qué es?
1: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
2: ¿Y bien?
1: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
4: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
3: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos i ha demanat prudència a la població.
2: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Me'n record els dies que coien mal de la son a Mangual. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

és aigua que cae en ses muntanyes de vall. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vent.

mirava amb escargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc apuntant.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc, és que estic jugant.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22, l'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
9: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més de la Intersecció. Què tal? Com esteu? Estem ja a dimecres, dia 17, passant 5 minuts a les 5 de la tarda i volem passar una nova estoneta amb vosaltres fins a les 6 en punt aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment com fem totes les tardes. Pues, per informar-nos, per passar una bona estona i perquè se'ns passi més ràpid totes aquestes tardes caloroses que ens venen. Així que us convido a que estigueu on estigueu, ja sigui a casa, a la feina, al gimnàs, no sé, a la piscina, a la platja. Ens escolteu fins a les 6 al 92.2 de l'FM o també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele, on també ens podeu escoltar fins a les 6 i al territori nocturn, si ja us ve més de gust, a partir de les 10. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Mireia.
9: Què tal? Com va el dimecres?
10: Bé, així que nosaltres som l'alternativa refrescant, no?
9: Home, clar que sí, com diu la nostra promo magnífica nova que tenim. Jo crec que, home, som el programa més fresc, perquè som el programa així com més nou.
10: Exacte.
9: Els col·laboradors i col·laboradores més joves, exacte, més frescos, més aire fresc.
10: Estem aquí per posar una mica de frescor a la tarda,
9: clar,
10: no?
9: Clar que sí, aquesta és la idea. En

0: Vam donant tota la informació i la gent pot estar al dia tot allò que va passant i passar una molt bona estona, que aquest és l'altre objectiu principal.
1: Exacte, i com deia també la promora de la Generalitat, no?, de l'ABC de Contra la Color, doncs a casa, fresquet, escoltant aquesta secció, amb alguna cosa fresca per beure, algun refrigeri, i què millor, no es pot demanar més.
0: Un rooibos així, amb gel, a mi m'he molt de gust, molt de gust. A mi, Sergi, ara que tu, que ets cafeter i que et tenim aquí, faig una petita pausa a veure si tu pots respondre aquesta pregunta, perquè l'altre dia vam anar a prendre un cafè a una d'aquestes botigues més, no?, de cafè de qualitat. Bé, quina diferència hi ha entre el cafè sol i el cold brew, o el cafè amb gel i el cold brew?
1: Com? Què és el cold brew?
0: No sabem, no?
1: No,
0: jo crec que és com una infusió de cafè. Jo crec que és una altra manera de fer el cafè.
1: Però
0: pensava que tu, que eres cafeter, podries resoldre aquest dubte.
1: Jo soc un cafetero, un tradicional. Jo un cafè sol llarg i...
0: I ja està. I amb gel o no?
1: Bueno, no soc gaire fan, tampoc.
0: Bueno, doncs ja buscarem. Ja preguntarem després aquí a redacció. Vosaltres, si ho sabeu, ens ho podeu explicar, perquè ara m'ha quedat amb dubte. Però bueno, que algú fresquet, sisplau, i deu-vos molt.
1: Sí, això sí.
0: Que ens fa molta falta. Dit tot això, passen 7 minuts, quasi 8 de les 5, anem a repassar el contingut de la tarda. Avui parlarem dels tallers del Casal de Cultura, perquè demà és el darrer dia per visitar l'exposició i ja coneixem la nova programació de tallers, l'oferta d'aquest curs vinent i també el dia que s'obriran les inscripcions. Així que si us voleu apuntar i també teniu curiositat per saber com ha anat aquest curs, d'aquí una estoneta us ho explicarem. I ja de cara a altres propostes per la setmana vinent, així una miqueta més de festa, tenim la Neon Party, una festa dels colors neó, seria així com la traducció una miqueta al català, i ho han organitzat unes noies a través dels pressupostos participatius Joves Cosmos, del grup dels joves més joves de 12 a 17 anys. Avui aquest grup de noies, que són 3, vindran aquí a nosaltres a la intersecció a presentar-nos aquesta proposta, que tindrà lloc el dia 22. Serà així com una mena de, no diria discoteca, perquè tampoc, perquè hi haurà tallers on ens podrem pintar amb aquests colors neons, podrem pintar-nos la roba, podrem pintar també bosses, i a més hi haurà música. Serà, no és una festa a l'ús, sinó que hi haurà activitats dintre aquesta festa. Una festa que pinta molt bé i que d'aquí uns minuts en parlarem. Com també pinta molt bé l'EP que ens porta avui el nostre company, el Miquel Safra, a la secció d'entrevista musical. Avui parla amb Paula Peso, que acaba de treure l'EP Perfume. I és un EP, ja veureu, molt sensual, eh? Té 4 cançons. Jo he pogut veure fins i tot un videoclip que ja tenen penjat a YouTube. I expliquen la història d'atracció, de descobriment i de desamor que hi ha entre dues millors amigues. Ha de ser això complicat, adonar-te que t'estàs enamorant de la teva millor amiga.
1: Bueno, passa tota la
0: passa,
1: vida, no?
0: Sí, jo conec que ha passat precisament tot això, d'atracció, descobriment i després el desamor també.
1: I que a vegades la línia entre l'amor o l'amistat i
0: és una mica
1: el sentiment,
0: fina, no?
1: Sí, és una mica fina.
0: Sí, aquí l'atracció jo crec que és la clau de tot. Bueno, doncs, molt interessant, molt sensual la proposta d'avui que ens porta el Miquel, i haurem d'esperar uns minuts per escoltar-la. I també parlarem avui de la sequera, perquè avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la, a veure si ho sé dir bé, desertificació i la sequera, que se celebra cada 17 de juny per conscienciar sobre aquest fenomen que cada cop segurament anirem tenint més habitualment, i que avui volem parlar amb vosaltres de tots els termes que hi ha al voltant de la sequera. Això és el que us proposem, a més de novetats musicals, curiositats i passar una bona estona fins les 6. Nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que aquest matí ha tingut lloc una acció conjunta entre les persones que han seguit els tallers de costura i horticultura del programa Treball als Barris. En total han participat una vintena de veïns i veïnes del barri de Montornès Nord. A la trobada han decorat el casal de la gent gran nord amb elements tèxtils brodats i fets a mà, i també amb plantes i altres elements vegetals creats als dos tallers. L'acció ha comptat amb la participació també de persones usuàries de l'equipament. El programa formatiu Treball als Barris 2025-2020

0: i 6 ha estat subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Les entitats locals sense ànim de lucre interessades en gestionar una barra per festa major ja poden fer la sol·licitud al consistori. Com és habitual, els serveis de barra s'ubicaran a la zona de concerts, a l'aparcament del complex esportiu Les Vernedes. Funcionaran les nits el divendres 18 i del dissabte 19 de setembre, des de 11:45 de la nit fins a 5:45 de la matinada. En total es preveuen 4 serveis independents, 2 per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats i tenir una antiguitat mínima d'un any i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. Aquelles entitats que tinguin les barres hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gorra utilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i bon funcionament del servei. El termini per registrar les sol·licituds romandrà obert fins l'1 de juliol. El tràmit s'ha de realitzar exclusivament de manera telemàtica. Divendres a les 4 de la tarda s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. Les persones que hi participin prendran mostres de l'aigua del riu i després identificaran la fauna i avaluaran la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge del tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i les places són limitades. Les podeu reservar de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que és destacades que el grup d'iniciació al teatre per persones adultes de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès oferirà una obra demà. La representació porta per títol Promet-me i tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala i al pati de Can Xerracant. Allà oferiran 3 obres breus de microteatre. Totes les adaptacions són tots els textos són adaptacions originals del dramaturg francès Jean-Pierre Martinez. La durada de l'espectacle és de 30 minuts aproximadament. L'entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Demà és el darrer dia per visitar l'exposició de final de curs dels tallers del Casal de Cultura. Aquesta setmana, les prop de 300 persones que han seguit l'oferta del curs 2025-2026 de l'equipament està fent les darreres classes. En total, s'han fet 13 formacions d'àmbits diferents com l'art i les manualitats, la tecnologia, la salut i la dansa. Com a mostra dels coneixements adquirits, fins demà es poden veure peces i objectes als tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork a la sala Riu Mugent del Casal de Cultura. La Mercè Reich és la professora de patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
1: Elles cada una proposa què vol fer i llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen, pues jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara, per exemple, hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandardes de cara al Nadal. Doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, han fet costureros, han fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara al Nadal, molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'aspecte de que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors doncs, el que és les aplicacions, el punt amagat i costureros, el costurero és molt bé.
0: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles del seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
2: Molt bé, molt content, sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i a més no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb oleo, que sóc un dels pocs que pinta amb oleo, que sí que tothom fa acrílic, i bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet el quadre surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
0: Pel que fa als tallers de dansa, de balls en línia, de salsa i bachata, de sardanes i batucada, van realitzar una exhibició al Teatre Margarida Xirgo. L'Helena i la Núria són dues alumnes del curs de balls en línia. Elles han explicat que fan diferents estils de música i que tenen un grup molt bo.
3: Fem bachata, fem merengue, bolero, tango, bachata tango, cosetes així.
4: Tot però en línia.
3: T'aporta moltes coses. Ja fem un grup molt guai d'amigues, ens retrobem per molts llocs i llavors ens dona vida.
4: Tothom que prova normalment repeteix. Home, mira, va molt bé perquè jo que ja sóc gran, doncs la coordinació, el moviment, tot això va superbé. Va molt bé.
3: Va bé, perquè vas comptant a la memòria, al cos, va jugues als braços, va jugues al cos i llavors va molt bé.
0: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, que no s'ha perdut ni l'exposició ni l'exhibició, ha fet una bona valoració del curs, especialment per a aquells tallers on la gent gran s'anima a participar.
5: Són disciplines diferents, també encabeix molta gent perquè venen molts convidats, de, sobretot els balladors, no? També ahir, i llavors és millor fer un dos en dos dies perquè pugui venir més gent i encabir més gent. Perquè a més venen els convidats, les famílies, no? I és més còmode també. I és veritat que n'hi ha molta gent gran que això és molt positiu perquè puguin relacionar-se sobretot i aprendre. I bueno, estem molt orgullosos de tenir doncs, 300 persones més o menys que fan ús dels tallers del Casal de Cultura.
0: Recordeu que demà és l'últim dia per poder veure l'exposició dels tallers de ceràmica, pintura, patchwork i restauració a la sala Riu Mugent del Casal de Cultura. Les inscripcions per als tallers del proper curs s'obriran del 13 al 16 de juny. Es podran fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé presencialment en l'horari habitual del Casal de Cultura. Sabeu de qui és aquest cotxe que està sonant? Doncs és d'algú que avui fa anys, eh?
6: Ah, sí? Qui fa anys?
0: Paulina Rubio fa anys avui. Sí, sí. 55 en fa la Paulina. Que hi havia, aquí teníem una mica de redacció parlant, no sabíem si era més jove, si era més gran, no? Hi havia una mica de discrepàncies.
6: Jo crec que era més gran, la veritat.
0: Doncs 55 jo no la situava gaire, potser una mica més jove. Bé, jo he triat una cançó que a mi, ara que estem apropant-nos a Sant Joan, sonava totes les revetlles, sí que a mi em recorda quan era petita, i he volgut triar-la, que és I jo sigo aquí, que segur que us anima, que us fa ballar, i amb això celebrem l'aniversari de Paulina Rubio.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ara anem a parlar dels pressupostos participatius Cosmos de Joventut, una proposta que es diu la Neon Party, que tindrem el dia 22 de juny. I avui tenim amb nosaltres tres de les impulsores d'aquesta activitat, que és la Tigrídia, la Inoa i la Raquel. Molt bona tarda a les tres.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Com van els nervis? Com porteu els preparatius d'aquesta Neon Party?
2: Doncs està ja tot preparat. Ens queda com ja organitzar com el dia que... preparar-ho tot i posar-lo tot en lloc i...
4: Muntar-ho.
1: Sí, però com... En quant de temps porteu treballant això? Perquè això ho va presentar l'assemblea, no? I entenc que va sortir. Com vau decidir que presentàveu aquesta proposta als pressupostos?
5: Vam mirar idees de què podíem fer i vam decidir fer aquesta.
1: I què és una Neon Party, exactament?
2: És la nostra. Uh-huh. Em portarà música i decoracions neon. Bastants, les llums aquestes, i l'hem afegit com tallers perquè sigui més divertit i no sigui tant.
1: Quins tallers?
4: De pintar la cara o el cos, de pintar bosses, samarretes i ja està.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, són unes quantes coses, eh? Com he decidit quines activitats fèieu? Heu portat vosaltres? Heu treballat des de joventut?
2: Les noies que ens ajuden ens van dir penseu el que voleu i ho adaptem a com podem. I vam tenir idees i així. I ja vam dir, doncs, això, ho volem posar, 100%. I ho vam aconseguir.
1: Sí, que ho teníeu clar, eh?
5: Sí.
1: I on heu vist això? On us heu inspirat? O heu anat a alguna festa abans d'aquest tipus? O d'on us ha vingut aquesta idea?
2: Xarxes socials. Perquè fotos i així ens hi van dir. Nosaltres volem també.
1: Molt bé. Doncs on ho fareu? Doneu-me detalls. Vau la hora, el dia, recordar-ho?
4: A l'Espugni, el 22 de juny, de 6... a 9.
1: Molt bé. I qui pot assistir?
2: Qualsevol noi o noia de 12 a 17 anys.
1: Vale, o sigui, ho hem reduït als joves més joves, no? Que entenc que és la franja la que esteu vosaltres.
5: Sí.
1: Ja us coneixíeu? O us vau ajuntar perquè us agradava la idea?
5: Van venir la Inoa i la Tània a presentar i podíem presentar nosaltres idees per als joves de Montornès i com anem a la mateixa classe, vam decidir fer això i proposar-lo als joves i vam votar la idea.
1: Què tal, com us sentiu quan va veure que va sortir votada la idea?
2: Doncs jo ja venia amb moltes expectatives, ja. Jo deia, això surt 100%. I
1: així ha estat.
2: Així ha estat.
1: I ha estat complicada l'organització de tot?
4: Una mica. Hem fet moltes reunions i amb ajuda hem pogut organitzar-ho tot.
1: Clar, perquè heu comptat amb el Departament de Joventut, no?
2: Sí.
1: Quantes reunions hi havia que feu? Cada quan us heu anat trobant? Perquè l'assemblea va ser al novembre, estem en juny.
2: Sí. Hem fet, crec que, 3 o 4 reunions. I ja han anat sorgint com les idees i així. I sense la seva ajuda no podíem fer res, perquè no ens sortien les idees. Però ha sortit bé, jo crec.
1: Teniu ganes ja de que arribi el dia?
5: Sí.
1: Havíeu presentat abans alguna proposta als Cosmos?
2: Jo vaig presentar l'any passat, però no va sortir res. Vaig presentar el paintball, però...
1: Ah, però aquest any crec que sí ha sortit,
2: sí,
1: no? El paintball.
2: Aquest any, sí.
1: I la resta? Ai, no, la Tigrídia, no. Heu presentat alguna
5: cosa? No.
1: I què tal? Us tornaríeu a presentar, que ja... Encara no s'ha fet l'activitat, recordem que és el dia 22, que queden uns dies, però ja porteu tota la feina prèvia, ja sabeu el que és anar a l'assemblea, votar, organitzar... Què tal l'experiència?
5: A mi m'agradaria tornar-ho a fer l'any que vine.
1: Sí? La resta?
4: Sí, potser sí.
1: Potser, ho deixem així encara. Clar, i el dia de la festa vosaltres estareu gaudint de la festa, estareu organitzant coses. Quin és el vostre paper el dia 22?
2: Al matí organitzarem i col·locarem tot i després per la tarda anem normal, anem a la festa.
1: Aneu a gaudir.
2: Sí.
1: I teniu ganes ja també? De... Sí. Que vosaltres sí. Ja sabeu què esperar. Que xulo. Bé, potser algun jove, un noi, noia que ens estigui escoltant i que digui, bueno, doncs que li estigui donant una miqueta d'enveja, què li diríeu? Li animaríeu a participar en els Cosmos?
5: Jo crec que sí, perquè quan si surt la teva proposta és com que estàs feliç per poder fer una proposta i organitzar-ho tot i és molt guai.
1: Sí? Esteu totes d'acord?
2: Sí, sí.
1: I què us sembla? Clar, ella deia, és molt guai. Què us sembla a la Tirida, a la Raquel, que una idea que vosaltres heu vist per xarxes, no? Tingueu l'oportunitat de fer-la aquí al poble.
2: Doncs és com més divertit, perquè ho veus i dius, que xulo, no? I després ho presentes i es fa, si es vota i és guai, doncs es fa. I a lo millor ens esperes, però sí, sí es pot.
1: Clar, està bé, no?, que tinguem veu en aquest sentit.
2: Sí.
1: Bueno, doncs va, que li diríeu també als joves, el dia 22 a les 6 al Centre Juvenil Sputnik, com que l'anava vestit? Que l'anava vestit d'alguna manera?
4: No, però si vols portar una samarreta per pintar-la de la teva casa, doncs porta.
1: Molt bé.
5: O sigui, nosaltres tindrem bosses i tindrem...
2: Tote bags.
5: Sí, i què més?
2: I hi haurà tote bags netes blanques, però tu pots portar...
5: També
2: alguna prenda que vulguis. Sí. Vam dir també d'un quadre.
1: Uh-huh.
2: I ho pintes neó amb la monitora, crec que és, que n'hi haurà allà.
1: Clar, perquè ha d'haver algú que controli i sàpigui una mica de la pintura. Uh-huh. Molt bé, doncs hem parlat també del cos, no? Que potser també ens podia pintar, ho ja m'ho he inventat, sí. Clar, és que hi ha tantes coses, tallers de maquillatge, llavors, de samarreta, sí. De bossa... O
2: la música.
1: D'alguna, clar, i la música de 6 a 9.
5: Sí.
2: Sí.
1: Doncs ja ho sabeu, que tenim, a més és gratuït, podeu participar en aquesta Neon Party el dia 22 del Centre Juvenil Sputnik, que és el primer cop que es fa. Si surt bé... Tornaria a presentar la mateixa proposta o ja ho pensareu?
2: Crec que si surt bé, ho podrem tornar a presentar, però...
4: Tenim que pensar-ho encara.
2: Tenim que pensar-ho, perquè potser trobem alguna cosa que ens agrada més.
1: Clar, clar que sí. Molt bé, doncs sí, Lídia, Ainhoa, Raquel, moltes gràcies per haver vingut a presentar-nos aquesta idea, per presentar també coses al poble i fer que tingui una mica més de vida. Espero que vagi molt bé la festa del dia 22 i gràcies.
2: A tu.
4: A tu.
1: Deixem a les noies, tornem amb música, ara que parlàvem d'aquesta música, que també hi haurà la Neon Party. Anem a parlar del nou disc d'Olivia Rodrigo, que era un tema que teníem pendent. És ja el tercer àlbum que té només la cantant amb 23 anys. Es diu Just You Simplicity Sat for a Girl So In Love, no? Que sembla bastant trista per estar enamorada. I al final el que ens ve a dir en aquest disc, Olivia Rodrigo, es fica profunda, i és que l'amor no ho cura tot, no serveix per tot. Però, ja que va de cures, té una cançó que precisament es titula així, The Cure, i és amb la que comencem el repàs.

Estem escoltant el nou disc d'Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, i el que ens diuen és que passa per totes les fases del cicle d'una relació, aquest disc, per l'enamorament, per l'obsessió, per l'esperança, la por, el desgast i finalment la pèrdua. I per poder ser capaços de seguir aquesta línia, tot aquest cicle, també ens recomanen escoltar en ordre el disc. Avui nosaltres no us ho estem fent en ordre, estem fent un petit repàs i us deixem que l'escolteu vosaltres més tard, però d'aquest nou disc d'Olivia Rodrigo volia destacar també la col·laboració. Només hi ha una i ha estat molt esperada, és amb Robert Smith, és aquesta que us portem i es diu

0: I acabem el repàs per al tercer àlbum i el més nou d'Olivia Rodrigo amb una altra cançó una miqueta més animada. Ja us dic, us convido que l'escolteu, un disc molt maco. Sempre ens canta Olivia Rodrigo des d'una part una mica incòmoda, eh? I així des del despecho, des de la ràbia. I en aquest cas, bé, doncs tenint en compte que l'amor no sempre és tan bonic, no? Com dèiem al principi, que no ho acaba curant tot. Sí, com sigui, us portem una cançó que parla de l'enamorament. Es diu, no sé com dir aquest títol, Sergi.
1: És You and Me, no?
0: Igual Love, no? Perquè és un igual, sí, és amor. Bueno, doncs la idea és d'aquí i es deixem escoltant Olivia Rodrigo.

Continuem amb més música, 34 minuts que passen de les 5, però ara una música una mica més de prop, l'entrevista que ens deixa, com tots els dimecres, el nostre company Miquel Zafra, avui per conèixer el més nou de Paula Peso. Que rico.

0: Superinteressant aquesta proposta, ja comentàvem que sona molt bé la veu de Paula Pesto, ja podeu escoltar aquest EP i l'entrevista musical del Micro Zafra, de seguida tindreu disponible a Ràdio a la Carta. Però nosaltres anem amb una altra cançó, també és una veu femenina en aquest cas, però ens tornem a allunyar del panorama català i nacional, perquè Bebe Rexha té nova cançó que està superactiva últimament.
1: I està pensant que una tarda amb moltes artistes femenines avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, entre Paulina Rubio, Olivia Rodrigo, Paula Pesto, ara Bebe Rexha, és que tenim, mira, ens ha sortit així, deu ser la celebració Paulina Rubio que ens ha inspirat avui a portar les veus femenines aquí a la intersecció. Doncs sí, el que deia Bebe Rexha, després de My Religion, que ho està patant moltíssim, acaba de treure una altra cançó. Deu voler dir que tenim l'àlbum a la vista, doncs probablement, o que a l'estiu l'inspira també l'artista. De moment, la seva cançó més nova és aquesta i es diu One Day.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I avui, 17 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. És un dia en què el que vol és conscienciar sobre la degradació del sòl i també promoure accions globals per mitigar els efectes de la manca d'aigua. Nosaltres avui, per parlar d'aquest tema de la sequera, però des d'una part una mica més lingüística, amb el TERCAT, aprendrem o descobrirem d'on venen els termes de la sequera i també altres conceptes que ja estan relacionats, com el canvi climàtic, l'estalvi o l'eficiència de l'aigua. Així que quedeu-vos a nosaltres, anem a parlar de la sequera.
2: Sequera, absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
3: Sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del TERMCAT, que és la Marta Sabater.
4: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període. I es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola. I la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
3: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
4: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que es diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
3: Marta, i ara mateix on som?
4: Som en tot, estem en tot, és a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte i evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
3: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
4: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
3: I quines més tens a la llista, Marta?
4: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. i és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però les pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
3: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
4: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
3: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
4: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del TERMCAT prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
3: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, desalinitzadores. Si el bacallà és de sala, perquè ens compliqueu la vida als locutors.
4: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. Dessalar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específic a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
3: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
4: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però ha utilitzat menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
3: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la desalinitzadora.
4: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TERMCAT.

0: Continuem a la intersecció, ja queda poquet, però Sergi, acabem amb ritme, no, avui, la tarda?
1: Sí, exacte, sí, sí, com havies posat el dia de Rodrigo, Bebe Recha, sí. Paulina, un programa molt femení i molt tranquil·let, portem una mica de ritme.
0: Vinga,
1: per acabar el programa, doncs una efemèride, un treball que es diu Placebo, que es diu exactament igual que el grup, del 1996, Mireia.
0: Ah, del meu any!
1: Exacte, que em sembla, si no m'equivoco, que aquest any, a finals d'any, estan de gira fent un 30 aniversari d'aquest disc. I res, una cançó que sonava molt en el seu moment, potser et sona d'algun spot, alguna publicitat, i la portem aquí per acabar amb ritme el programa d'avui.
0: Doncs vinga, som-hi!

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Doncs ara sí que ja no tenim temps per res més. Espero que hagueu dit el programa tant com per tornar-lo a escoltar a les 10, si us ve de gust, al Territori Nocturn. I si no, demà tornarem a estar aquí amb vosaltres. Parlarem de la deixalleria, que demà es fa la inauguració de les noves instal·lacions. També parlarem de la cloenda d'activitats de la biblioteca, que s'està fent ara mateix. I tindrem a l'Ivan Aznar amb una nova secció per millorar el nostre benestar emocional. Això serà demà. Avui, que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
3: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
6: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
5: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Lleonart apel·la al president de la Generalitat.
7: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
5: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'escala s'adhereix al segon pla impuls del circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
4: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Col·lectius en xarxa.
2: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
3: home,
2: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
3: Home, i tant,
2: no?
3: Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
2: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem tot això, amb aquests compromisos que tenim. Conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina perquè
3: per
2: les noves
3: altres
2: generacions,
3: no?
2: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
3: Totalment.
2: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a en Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
3: sempre
2: moment.
3: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
2: un cercle
3: de gent que potser permet o sense actuar,
2: total,
3: no? Deixa que les coses passin.
2: Doncs anem per feina.
3: Vinga, va.
2: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13.
3: Clar,
2: és important.
3: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
2: T'anava a dir, canvien de grups, també.
3: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
2: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer

0: hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
0: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant. Sí, sí.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Ginner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit, llavors aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca, llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula, i això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que van ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i la

0: classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
1: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
1: A veure, sí que de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu, va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
1: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de la meva mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
0: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
1: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no? que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que estan parlant.
0: T'ho portes cap a tu, no? Clar.
1: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO, tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no? Com una espinita, de dir... Mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
1: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
1: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de de les classes que estan numerades per lletres, això, no, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
0: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa sí. Una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant en aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
1: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
0: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. d'aquestes circumstàncies.
1: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
0: Yeah.
1: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que... moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
0: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no?, i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
1: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta. I l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Còdic Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? Uh-huh. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
0: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
2: Marxem amb l'Alanis Morissette.
0: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat d'Animal IRTA Cressa a Cerdanyola del Vallès. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. Els bombers hi treballen encara amb 16 dotacions. L'avís s'ha rebut entre a les 3 i 22 minuts de la tarda. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma, que és a tocar. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat sobre la sessió de control del govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. El president Salvador Illa ha tornat a defensar el president Pedro Sánchez. D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats. Els escoltem.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos, ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute, espero que el govern més del seu partit ajudi a això.
1: I pel que fa al conflicte que enfronta mestres i docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu, un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
1: I l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus pel 2026. La rebaixa és gràcies a la millora del reciclatge que ha suposat el desplegament dels contenidors intel·ligents culminada fa tot just un any i que justament amb aquestes millores ha permès reduir els costos del servei i bonificar aquest 40%. Una rebaixa que serà retroactiva des de l'1 de gener. I l'Església de la Pietat de Vic i Allués, el cambril dels Sants Màrtirs, un cop completada la restauració de les pintures que el decoren per complet en aquest espai del fons del temple, hi ha un dels exemples destacats de religió cívica de l'art barroc de Catalunya.

0: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Julita, que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com Leon Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Ricci, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Ricci, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum. Es diu La bellesa de les flores i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics com, per exemple, Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic, i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries, les músiques del cor.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Xerim Aristé, un guitarrista extraordinari que a més ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, con un tema que es diu Besides e B-Series i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio. Són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aèris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies al dia Renfe que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el Sónar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornès, 24 hores amb tu.
5: One, two, three, ah! Hello, Jazz It audience.
6: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
7: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
8: Si sou persones que patiu afeccions relacionades amb la primavera, sobretot al·lèrgies, tranquil·litat, perquè l'estació de les flors i, diuen, dels enamoraments, està arribant al final. I avui el primer protagonista d'aquest darrer programa de la primavera 2026 és el saxofonista Clifford Jordan, que va néixer a Chicago, la ciutat del vent, i va morir a Nova York, la ciutat dels gratacels, a començaments de la primavera de 1993. Va morir una mica massa aviat perquè tenia 61 anys. Avui Clifford Jordan ens va molt bé per encetar Jazz It, perquè té un disc titulat Starting Time, és a dir, Hora d'inici o Hora de començar. Un disc que, a més, el va gravar el dia 15 de juny de 1961.

Down Through the Years, del quintet del saxofonista Clifford Jordan, gravada el 15 de juny de 1961. Una cançó que ha arribat a l'edat de jubilació, una cançó que té 65 anys. Clifford Laconia Jordan Jr., com us hem dit, originari de Chicago, la ciutat més famosa de l'estat d'Illinois, però que no és la seva capital, que és Springfield. Amb 26 anys es va traslladar a la ciutat de Nova York, que tampoc és la capital del seu estat homònim, perquè és Albany. Aquest trasllat, aquesta arribada a Nova York, es va fer a finals dels anys 50 i la dècada següent va ser segurament la més intensa de la seva vida. Va començar a gravar com a líder i a formar part dels grups de figures com Charles Mingus o Randy Weston, amb els que va fer gires per Europa i Àfrica. A començaments dels anys 90, Clifford Jordan va arribar a tenir la seva pròpia big band, que es va convertir en l'orquestra resident del club de jazz d'Eddie Condon. Hem començat amb un ritme mig. Què us sembla si posem ara una mica de marxeta? Aquí teniu Extempore. És Clifford Jordan i el seu quintet.

ràpid. Hem començat el programa amb una gravació feta un dia 15 de juny. Continuem amb un pianista que va néixer en aquest dia i a més de l'any 1921, Errol Garner, un músic molt popular en el seu moment i amb gravacions considerades clàssiques en la història del jazz. Comencem el seu temps amb una d'elles, una gravació feta el mes d'octubre de 1950. La cançó és People Will Say We're In Love. La gent dirà que estem enamorats.

People Will Say We're in Love, Errol Garner i el seu trio. Errol Garner va ser un músic autodidacta i, tot i que és un cas extrem de precocitat musical, ja que es va seure davant d'un piano quan tot just tenia 3 anys, mai va aprendre a llegir música. Als 11 ja tenia feines de caràcter professional i tota la vida va mantenir un estil clàssic i elegant, encara que va ser capaç d'acompanyar a músics de bebop quan en va tenir l'oportunitat. Diuen que tenia una oïda privilegiada i una memòria musical excepcional. Es veu que podia anar a un concert, fins i tot de música clàssica, i repetir gran part del que havia escoltat una sola vegada ell posteriorment en el piano. També va ser compositor i la seva obra més coneguda, sens dubte, és la balada deliciosa i milers de vegades interpretada, Misty.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Fa uns instants hem escoltat el pianista Errol Garner, que us hem dit que va néixer el dia 15 de juny de 1921. Això el situa en el signe zodiacal de bessons. Però a més, Errol Garner tenia un germà bessó que es deia Ernest. I aquesta coincidència ens ha fet pensar en l'astrologia i en algun lligam hipotètic amb el jazz. Li hem preguntat, aquí ja us podeu imaginar, si podia trobar una relació entre el jazz i els signes del zodíac i com era d'esperar. La resposta ha sigut llarga, en part inconcreta, però amb alguns punts interessants. Deixem a part casos com el del director de Big Band, Sun Ra, que deia que tenia una identitat extraterrestre i que feia jazz còsmic. Si volem concretar una mica, hem d'anar a parar a casos com el del saxofonista Jimmy Heath, que va compondre una peça titulada precisament Gemini, és a dir, el signe bessons en anglès, una peça que va dedicar a la seva filla Roslyn i que és aquesta que escoltem ara, Gemini.

Jim and I, els tres germans Heath, Jimmy, Percy i Albert, saxo, baix i bateria respectivament, amb Freddie Hubbard a la trompeta i Cedar Walton en el piano. Una gravació de gener de 1962. Però, sens dubte, la composició sobre l'astrologia i els signes del zodíac definitiva en jazz va néixer de la mà de la pianista Mary Lou Williams. És la titulada Zodiac Suite, composta a començaments dels anys 40 i en la que hi trobem una base inequívoca de jazz amb influències evidents de la música clàssica. La també pianista Gary Allen en va fer una revisió i una posada al dia l'any 2006, però nosaltres ens hem decantat per la versió original, la de 1945. N'escoltarem un petit fragment que és el que correspon, una vegada més, al signe Bessons. Aquí teniu una altra peça titulada Jim and I.

0: Hola, sóc l'Aiden Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit, i avui estem escoltant jazz que gira al voltant del Zodíac, dels Bessons i concretament dels nascuts el 15 de juny. I en tenim un altre, i també és pianista, Jackie Beard, que va néixer just un any després que Errol Garner, que hem escoltat fa una estona, és a dir, el 15 de juny de 1922. Podem dir que en general i des del punt de vista estilístic i musical va tenir poc a veure amb Garner, és a dir, per molt bessons que fossin, tocaven diferent. Jackie Beard va formar part de projectes molt avantguardistes al costat de figures com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Irvin i altres. I hem de dir que era majoritàriament pianista, majoritàriament, perquè també tocava saxo, trompeta, trombó, contrabaix i guitarra, és a dir, gairebé era l'home orquestra. Per començar, us el portem com acompanyant de la cantant Chris Connor amb All the Things You Are.

All the Things You Are, la veu de Chris Connor i, entre molts altres, Jackie Beard en el piano. De Jackie Beard es diu que era un músic que sabia fusionar tradició i avantguarda. També es diu que, salvant les distàncies, tenia una mà esquerra força percussiva, detall que podria recordar l'estil de Thelonious Monk. Jackie Beard va morir als 76 anys d'un tret, en un cas d'homicidi que no es va resoldre. I ara us el portem a les ordres del trompetista Don Ellis, que dirigeix la seva orquestra amb Yoo-Hoo.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Un altre jazzista cèlebre que es va apuntar a l'esoterisme dels anys 60 i el va complicar amb la incorporació dels instruments electrònics, i aquesta barreja se li va, evidentment, indigestar, és el gran Cannonball Adderley, que l'any 1972 va gravar amb la col·laboració de Rick Holmes, que era un locutor de ràdio que hi va posar la veu, un disc que, escoltat avui, fa una mica de vergonya aliena. Es titula Soul Zodiac, i ja us diem que és un engendre impresentable. N'escoltarem 30 segons, simplement perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Si parleu anglès, sentireu com la veu defineix el signe de bessons, en anglès Gemini, d'una manera ridícula. I tallarem en el moment en què diu que les persones del signe bessons són intel·ligents. Que no és que no ho siguin. El que és ridícul és que hagin de ser intel·ligents pel fet d'haver nascut dins del signe de bessons.
2: Gemini is an air sign ruled by the planet Mercury. It's the most intellectual planet in the solar system. The date of a Gemini is May 22nd till June 23rd. Gemini has two minds. Geminis are very intelligent people.
1: Bé, ja ho veieu, per on van els trets. Per no quedar-nos amb aquest mal gust, ara escoltarem a Cannonball Adderley en una gravació de 1975 titulada Phoenix, amb el seu quintet i teclats electrònics, fent una revisió d'alguns dels seus grans èxits. Ara sí amb un resultat excel·lent. Així sona Sacco Wow, revisada i renovada.

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Ne laisse pas seul sans ton amour.
2: Acabarem Jazz Hit amb Tete Montoliu, el sempre enyorat Tete. L'any 1996 va celebrar el seu 63è aniversari, ell era un àries, amb un concert a piano sol per a un públic molt reduït. El concert es va convertir en un homenatge i una nova declaració d'amor a la seva esposa, la Montserrat García Alvea. Escoltarem dues composicions pròpies dedicades a la Montse en el mateix ordre que les va interpretar, Montserrat i T'estimo tant. Si traieu aquest i que hi hem afegit nosaltres, el missatge és clar, Montserrat, t'estimo tant. Amb elles us direm adeu l'equip habitual de Jazz Hit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
3: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Estem ja a dimecres, dia 17, passant 5 minuts a les 5 de la tarda i volem passar una nova estoneta amb vosaltres fins a les 6 en punt aquí a Ràdio Montornès amb informació, divulgació i entreteniment com fem totes les tardes. Pues, per informar-nos, per passar una bona estona i perquè se'ns passi més ràpid totes aquestes tardes caloroses que ens venen. Així que us convido a que estigueu on estigueu, ja sigui a casa, a la feina, al gimnàs, no sé, a la piscina o a la platja. Ens escolteu fins a les 6 al 92.2 de l'FM o també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele, on també ens podeu escoltar fins a les 6 i al territori nocturn, si ja us ve més de gust, a partir de a les 10. Com sempre, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
4: Bona tarda, Mireia.
3: Què tal? Com va el dimecres?
4: Bé, així que nosaltres som l'alternativa refrescant, no?
3: Home, clar que sí, com diu la nostra promo magnífica nova que tenim. Jo crec que, home, som el programa més fresc, perquè som el programa així com més nou.
4: Exacte.
3: Els col·laboradors i col·laboradores més joves, exacte, més frescos, més aire fresc.
4: Estem aquí per posar una mica de frescor a la tarda,
3: clar,
4: no?
3: Clar que sí, aquesta és la idea en el que per nosaltres ja ha començat l'estiu i que esperem que cada tarda ens puguem fer això, la tarda una mica més llevadera, com diríem en castellà, no? I a més, som com aquella excusa per estar informats sense adonar-nos. Jo crec que sense estar allà pendent tota l'estona, no? O sense que sigui una cosa com molt feixuga, acabem donant tota la informació i la gent pot estar al dia tot allò que va passant i passar una molt bona estona, que aquest és l'altre objectiu principal.
4: Exacte, i com deia també la promora de la Generalitat, no?, de l'ABCD contra la color, doncs a casa, fresquet, escoltant aquesta secció, amb alguna cosa fresca per beure, sí, algun refrigeri, i què millor, no es pot demanar més.
3: Un roibos així, amb gel, a mi m'he molt de gust, molt de gust. Mira, Sergi, ara que tu, que ets cafeter que tenim aquí, sí, res, faig una petita pausa, a veure si tu pots respondre aquesta pregunta, perquè l'altre dia vam anar a prendre un cafè, sí, a una d'aquestes botigues més, no?, de sí, cafè de qualitat. Bé, quina diferència hi ha entre el cafè sol i el cold brew? El cafè amb gel i el cold brew?
4: Com? Què és el cold brew?
3: No sabem, no?
4: No,
3: jo crec que és com una infusió de cafè. Jo crec que és una altra manera de fer el cafè.
4: Nah,
3: però jo pensava que tu, que eres cafeter, podries resoldre aquest dubte.
4: Jo sóc un cafetero, un tradicional. Jo un cafè sol llarg i...
3: I ja està. I amb gel o no?
4: Bueno, no sóc gaire fan, tampoc.
3: Bueno, doncs ja buscarem. Ja preguntarem després aquí a redacció. Vosaltres, si ho sabeu, ens ho podeu explicar, perquè ara m'ha quedat amb dubte. Però bueno, que algú fresquet, sisplau, i deu-vos molt.
4: Sí, això sí.
3: Que ens fa molta falta. Dit tot això, passen 7 minuts quasi 8 de les 5. Anem a repassar el contingut a la tarda. Avui parlarem dels tallers del Casal de Cultura, perquè demà és el darrer dia per visitar l'exposició i ja coneixem la nova programació de tallers, l'oferta de cada curs vinent i també el dia que s'obriran les inscripcions. Així que si us voleu apuntar i també teniu curiositat per saber com ha anat aquest curs, d'aquí una estoneta us ho explicarem. I ja de cara a altres propostes per la setmana vinent, així una miqueta més de festa, tenim la Neon Party, una festa dels colors neó, seria així com la traducció, una miqueta al català, i ho han organitzat unes noies a través dels pressupostos participatius Joves Cosmos, del grup dels joves més joves de 12 a 17 anys. Avui aquest grup de noies, que són 3, vindran aquí a nosaltres a la Intersecció a presentar-nos aquesta proposta, que tindrà lloc el dia 22. Serà així com una mena de, no diria discoteca, perquè tampoc, perquè hi haurà tallers on ens podrem pintar amb aquests colors neons, podrem pintar-nos la roba, podrem pintar també bosses, i a més hi haurà música. Serà, no és una festa a l'ús, sinó que hi haurà activitats dintre aquesta festa. Una festa que pinta molt bé i que d'aquí uns minuts en parlarem. Com també pinta molt bé l'EP que ens porta avui el nostre company, el Miquel Safra, a la secció d'entrevista musical. Avui parla amb Paula Peso, que acaba de treure l'EP Perfume. I és un EP, ja veureu, molt sensual, eh? Té 4 cançons, jo he pogut veure fins i tot un videoclip que ja tenen penjat a YouTube, i expliquen la història d'atracció, de descobriment i de desamor que hi entra dues millors amigues. Ha de ser això complicat, eh? Adonar-te que t'estàs enamorant de la teva millor amiga.
4: Bueno, passa tota la
3: passa,
4: vida, no?
3: Sí. Jo conec que ha passat precisament tot això, eh? D'atracció, descobriment i després el desamor, també.
4: I que a vegades la línia entre l'amor o l'amistat i
3: és una mica
4: el sentiment,
3: fina, no?
4: Sí, és una mica fina.
3: Sí, aquí l'atracció jo crec que és la clau de tot. Bueno, doncs, molt interessant, molt sensual la proposta avui que ens porta el Miquel i haurem d'esperar uns minuts per escoltar-la. I també parlarem avui de la sequera, perquè avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la, a veure si ho sé dir bé, desertificació i la sequera, que se celebra cada 17 de juny per conscienciar sobre aquest fenomen que cada cop segurament anirem tenint més habitualment. I que avui volem parlar amb vosaltres de tots els termes que hi ha al voltant de la sequera. Això és el que us proposem, a més de novetats musicals, curiositats i passar una bona estona fins les 6. Nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que aquest matí ha tingut lloc una acció conjunta entre les persones que han seguit els tallers de costura i horticultura del programa Treball als Barris. En total han participat una vintena de veïns i veïnes del barri de Montornès Nord. A la trobada han decorat el casal de la gent gran nord amb elements tèxtils brodats i fets a mà i també amb plantes i altres elements vegetals creats als dos tallers. L'acció ha comptat amb la participació també de persones usuàries de l'equipament. El programa formatiu Treball als Barris 2025-2026 ha estat subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Les entitats locals sense ànim

0: dos per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits, com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats i tenir una antiguitat mínima d'un any i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. Aquelles entitats que tinguin les barres hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gorra utilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i bon funcionament del servei. El termini per registrar les sol·licituds romandrà obert fins l'1 de juliol. El tràmit s'ha de realitzar exclusivament de manera telemàtica. Divendres a les 4 de la tarda s'iniciarà una nova edició del projecte Llegim el riu. Es tracta d'una col·laboració entre la Biblioteca Rosa Leveroni i el Departament Municipal de Medi Ambient amb l'objectiu de fer una observació de l'ecosistema fluvial i plantejar propostes de millora per a aquell espai. Les persones que hi participin prendran mostres de l'aigua del riu i després identificaran la fauna i avaluaran la qualitat del riu. La jornada comptarà amb el guiatge del tècnic del grup de recerca FEMLAB de la Universitat de Barcelona i del tècnic municipal de Medi Ambient, José Manuel Pérez. L'activitat s'adreça a persones majors de 16 anys i les places són limitades. Les podeu reservar de manera gratuïta al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb l'equip de cadasca, el grup d'iniciació al teatre per persones adultes de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès oferirà una obra demà. La representació porta per títol Promet-me i tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala i al pati de Can Xarracan. Allà oferiran tres obres breus de microteatre. Totes les adaptacions són tots els textos són adaptacions originals del dramaturg francès Jean-Pierre Martinez. La durada de l'espectacle és de 30 minuts aproximadament. L'entrada és gratuïta i no cal reserva prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Demà és el darrer dia per visitar l'exposició de final de curs dels tallers del Casal de Cultura. Aquesta setmana, les prop de 300 persones que han seguit l'oferta del curs 2025-2026 de l'equipament està fent les darreres classes. En total, s'han fet 13 formacions d'àmbits diferents com l'art i les manualitats, la tecnologia, la salut i la dansa. Com a mostra dels coneixements adquirits, fins demà es poden veure peces i objectes als tallers de ceràmica, de pintura, de restauració i de patchwork a la sala Riu Mugent del Casal de Cultura. La Mercè Reich és la professora de patchwork. En declaracions als mitjans de comunicació, ha explicat que són les mateixes alumnes les que trien el projecte a desenvolupar.
1: Elles, cada una proposa què vol fer i llavors cada una porta la labor que ella tria. I bueno, hi ha algunes que ja em porten els patrons del que volen fer i altres que em diuen, pues jo vull fer una funda d'ulleres, jo els hi busco, o ara, per exemple, hi ha una que està fent cistelletes de Nadal. Doncs, o uns estandardes de cara al Nadal. Doncs elles em demanen i jo els hi proposo. I bueno, hem fet costureros, hem fet moneders, fundes d'ulleres i ninos de cara al Nadal, molt maco. Sí que han mogut de diferents tècniques amb l'aspecte que han fet les nines, que són molt maques, vídeos boniques, i llavors doncs, el que és les aplicacions, el punt amagat i costureros, el costureros molt bé.
0: En Josep González és alumne de pintura. Ell ha parlat meravelles del seu professor i ha afirmat que continuarà fent el taller tants anys com pugui.
2: Molt bé, molt content, sobretot amb el professor, perquè t'ensenya detalls de pintura i a més no toca molt els teus quadres, sinó que prefereix que ho facis tu i ell et fa al costadet una coseta i t'ensenya molt. Només pinto amb oleo, que sóc un dels pocs que pinta amb oleo, que sí que tothom fa acrílic, i bueno, detallets de com donar textures, per exemple, he fet el quadre surt un tros que és de llana, donar-li la textura de la llana, donar la textura brillant d'un metall, i aquestes coses són les que m'ha ensenyat ell. Continuaré molts anys, tots els que pugui, i tant.
0: Pel que fa als tallers de dansa, de balls en línia, de salsa i bachata, de sardanes i batucada, van realitzar una exhibició al Teatre Margarida Xirgo. L'Helena i la Núria són dues alumnes del curs de balls en línia. Elles han explicat que fan diferents estils de música i que tenen un grup molt bo.
3: Fem bachata, fem merengue, bolero, tango, bachata tango, cosetes així.
4: Tot però en línia.
3: t'aporta moltes coses. Ja fem un grup molt guai d'amigues, ens retrobem per molts llocs.

0: I llavors en dona vida.
1: Tothom que prova normalment repeteix. Home, mira, va molt bé perquè jo que ja sóc gran, doncs la coordinació, el moviment, tot això va superbé, va molt bé.
0: Va bé, perquè vas comptant a la memòria, al cos, va jugues als braços, va jugues al cos i llavors va molt bé.
2: La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, que no s'ha perdut ni l'exposició ni l'exhibició, ha fet una bona valoració del curs, especialment per a aquells tallers on la gent gran s'anima a participar.
3: Són disciplines diferents, també encabeix molta gent perquè venen molts convidats, de, sobretot els balladors, no? També ahir, i llavors és millor fer-ho en dos dies perquè pugui venir més gent i encabir més gent. Perquè a més venen els convidats, les famílies, no? I és més còmode també. I és veritat que n'hi ha molta gent gran, que això és molt positiu perquè puguin relacionar-se sobretot i aprendre. I bueno, estem molt orgullosos de tenir doncs, 300 persones més o menys que fan ús dels tallers del Casal de Cultura.
2: Recordeu que demà és l'últim dia per poder veure l'exposició dels tallers de ceràmica, pintura, patchwork i restauració a la sala Riu Mugent del Casal de Cultura. Les inscripcions per als tallers del proper curs s'obriran del 13 al 16 de juny. Es podran fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé presencialment en l'horari habitual del Casal de Cultura. Sabeu de qui és aquest cotxe que està sonant? Doncs és d'algú que avui fa anys, eh?
4: Ah, sí, qui fa anys?
2: Paulina Rubio fa anys avui, sí, sí. 55 en fa la Paulina, que hi havia, aquí teníem una mica de redacció parlant, no sabíem si era més jove, si era més gran, no? Hi havia una mica de discrepàncies.
4: Jo crec que era més gran, la veritat.
2: Doncs 55, jo no la situava gaire, potser una mica més jove. Bé, jo he triat una cançó que a mi, ara que estem apropant-nos a Sant Joan, sonava totes les revetlles, sí que a mi em recorda quan era petita, i he volgut triar-la, que és I jo sigo aquí, que segur que us anima, que us fa ballar, i amb això celebrem l'aniversari de Paulina Rubio.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I ara anem a parlar dels pressupostos participatius Cosmos de Joventut, una proposta que es diu la Neon Party, que tindrem el dia 22 de juny. I avui tenim amb nosaltres tres de les impulsores d'aquesta activitat, que és la Tigrídia, la Inoa i la Raquel. Molt bona tarda a les tres.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Com van els nervis? Com porteu els preparatius d'aquesta Neon Party?
2: Doncs està ja tot preparat. Ens queda com ja organitzar com el dia que... preparar-ho tot i posar-lo tot en lloc i...
3: Muntar-ho.
1: Sí, però com... En quant de temps porteu treballant això? Perquè això ho va presentar l'Assemblea, no? I entenc que va sortir. Com vau decidir que presentàveu aquesta proposta als pressupostos?
4: Vam mirar idees de què podíem fer i vam decidir fer aquesta.
1: I què és una Neon Party, exactament?
2: La nostra. Em portarà música i decoracions neon. Bastants, les llums aquestes, i l'hem afegit com tallers perquè sigui més divertit i no sigui tant.
1: Quins tallers?
3: De pintar la cara o el cos, de pintar bosses, samarretes i ja està.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, són unes quantes coses, eh? Com ho he decidit? Quines activitats feia? Ho heu portat vosaltres? Ho heu treballat des de joventut?
2: Les noies que ens ajuden ens van dir penseu el que voleu i ho adaptem a com podem. I vam tenir idees i així. I ja vam dir, doncs, això, ho volem posar, 100%. I ho vam aconseguir.
1: Sí que ho teníeu clar, eh?
4: Sí.
1: I on heu vist això? On us heu inspirat? Heu anat a alguna festa abans d'aquest tipus? O d'on us ha vingut aquesta idea?
2: Xarxes socials. Perquè fotos i així ens hi van dir. Nosaltres volem també.
1: Molt bé. Doncs on ho fareu? Doneu-me detalls. Va, la hora, el dia, recordar-ho.
3: A l'Espugni, el 22 de juny, de 6... a 9.
1: Molt bé. I qui pot assistir?
2: Qualsevol noi o noia de 12 a 17 anys.
1: Vale, o sigui, ho hem reduït als joves més joves, no? Que entenc que és la franja a la que esteu vosaltres.
4: Sí.
1: Ja us coneixíeu? O us vau ajuntar perquè us agradava la idea?
4: Van venir la Inoa i la Tània a presentar i podíem presentar nosaltres idees per als joves de Montornès i com anem a la mateixa classe, vam decidir fer això i proposar-lo als joves i vam votar la idea.
1: Què tal? Com ho sentiu quan va veure que va sortir votada la idea?
2: Doncs jo ja venia amb moltes expectatives. Ja. Jo deia, això surt 100%. I
1: així ha estat.
2: Així ha estat.
1: I ha estat complicada l'organització de tot?
3: Una mica. Hem fet moltes reunions i amb ajuda hem pogut organitzar-ho tot.
1: Clar, perquè heu comptat amb el Departament de Joventut, no?
2: Sí.
1: Quantes reunions diríeu que heu fet? O cada quan us heu anat trobant? Perquè l'assemblea va ser al novembre, estem en juny.
2: Sí. Hem fet, crec que, 3 o 4 reunions. I ja han anat sorgint com les idees i així. I sense la seva ajuda no podíem fer res, perquè no ens sortien les idees. Però ha sortit bé, jo crec.
1: Teniu ganes ja de que arribi el dia?
4: Sí.
1: Havíeu presentat abans alguna proposta als Cosmos?
2: Jo vaig presentar l'any passat, però no va sortir res. Vaig presentar el paintball, però...
1: Ah, però aquest any crec que sí ha sortit,
2: sí,
1: no? El paintball.
2: Aquest any, sí.
1: I la resta? Ai, no, ara t'hi diria, havíeu presentat alguna
4: cosa? No.
1: I què tal? Us tornaríeu a presentar aquella... Encara no s'ha fet l'activitat, recordem que és el dia 22, que queden uns dies, però ja porteu tota la feina prèvia, ja sabeu el que és anar a l'assemblea, votar, organitzar... Què tal l'experiència?
4: A mi m'agradaria tornar-ho a fer l'any que vine.
1: Sí? La resta?
3: Sí, potser sí.
1: Potser, ho deixem així encara. Clar, i el dia de la festa vosaltres estareu gaudint de la festa, estareu organitzant coses. Quin és el vostre paper el dia 22?
2: Al matí organitzarem i col·locarem tot I després, per la tarda, anem normal, anem a la festa.
1: Aneu a gaudir.
2: Sí.
1: I teniu ganes ja també? De... Sí. Que vosaltres sí. Ja sabeu què esperar.
2: Sí.
1: Que xulo. Bé, potser algun jove, un noi, noia que ens estigui escoltant i que digui, bueno, doncs que li estigui donant una miqueta d'enveja, què li diríeu? Li animaríeu a participar en els Cosmos?
4: Jo crec que sí, perquè quan si surt la teva proposta és com que estàs feliç per poder fer una proposta i organitzar-ho tot i és molt guai.
1: Sí? Esteu totes d'acord?
2: Sí.
1: I què us sembla? Clar, ella deia, és molt guai. Què us sembla a Tiri de la Raquel que una idea que vosaltres heu vist per xarxes, no? Tingueu l'oportunitat de fer-la aquí al poble.
2: Doncs és com... M'has divertit perquè ho veus i dius que xulo, no? I després ho presentes i es fa, si es vota i és guai, doncs es fa. I a lo millor no te l'esperes, però sí, sí es pot.
1: Clar, està bé, no?, que tinguem veu en aquest sentit.
2: Sí.
1: Bueno, doncs va, que li diríeu també als joves, el dia 22 a les 6 al Centre Juvenil Sputnik, com cal anar vestit? Cal anar vestit d'alguna manera?
3: No, però si vols portar una samarreta per pintar-la de la teva casa, doncs porta.
1: Molt bé.
4: O sigui, nosaltres tindrem bosses i tindrem...
2: Tote bags.
4: Sí, i què més?
2: I bosses. Hi haurà tote bags netes blanques, però tu pots portar
4: el també pots
2: portar. Alguna prenda que vulguis. Sí. Vam dir també d'un quadre.
1: Uh-huh.
2: I ho pintes neó, amb la monitora crec que és, que n'hi haurà allà.
1: Clar, perquè ha d'haver algú que controli i sapigui una mica de la pintura. Molt bé, doncs hem parlat també del cos, no? Que potser també ens podia pintar, ho ja m'ho he inventat, sí. Clar, és que hi ha tantes coses, tallers de maquillatge, llavors, de samarreta, sí. De bossa... O
2: la música.
1: D'alguna... Clar, i la música de 6 a 9.
4: Sí, sí.
1: Doncs ja ho sabeu, que tenim, a més és gratuït, podeu participar en aquesta Neon Party el dia 22 del Centre Juvenil Sputnik, que és el primer cop que es fa. Si surt bé, tornaria a presentar la mateixa proposta o ja ho pensareu?
2: Crec que si surt bé, ho podrem tornar a presentar, però...
3: Tenim que pensar-ho encara.
2: Tenim que pensar-ho, perquè a mi jo trobem algo que ens agrada més.
1: Clar, clar que sí. Molt bé, doncs estic Lídia, Ainhoa, Raquel, moltes gràcies per haver vingut a presentar-nos aquesta idea, per presentar també coses al poble i fer que tingui una mica més de vida. Espero que vagi molt bé la festa del dia 22 i gràcies.
2: A tu.
1: Deixem a les noies, sonem amb música, ara que parlàvem d'aquesta música, que també hi haurà la Neon Party. Anem a parlar del nou disc d'Olivia Rodrigo, que era un tema que teníem pendent. És ja el tercer àlbum que té només la cantant amb 23 anys. Es diu Just You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, no? Que sembla bastant trista per estar enamorada. I al final el que ens ve a dir en aquest disc, Olivia Rodrigo, es fica profunda, i és que l'amor no ho cura tot, no serveix per tot. Però, ja que va de cures, té una cançó que precisament es titula així, The Cure, i és amb la que comencem el repàs.

Estem escoltant el nou disc d'Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, i el que ens diuen és que passa per totes les fases del cicle d'una relació, aquest disc, per l'enamorament, per l'obsessió, per l'esperança, la por, el desgast i finalment la pèrdua. I per poder ser capaços de seguir aquesta línia, tot aquest cicle, també ens recomanen escoltar en ordre el disc. Avui nosaltres no ho estem fent en ordre, estem fent un petit repàs i us deixem que l'escolteu vosaltres més tard, però d'aquest nou disc d'Olivia Rodrigo volia destacar també la col·laboració. Només hi ha una i ha estat molt esperada, és amb Robert Smith, és aquesta que us portem i es diu What's Wrong With Me.

0: I acabem el repàs per al tercer àlbum i el més nou d'Olivia Rodrigo amb una altra cançó una miqueta més animada. Ja us dic, us convido que l'escolteu, un disc molt maco. Sempre ens canta Olivia Rodrigo des d'una part una mica incòmoda, eh? Ja sigui des del despecho, des de la ràbia. I en aquest cas, bé, doncs tenint en compte que l'amor no sempre és tan bonic, no? Com dèiem al principi, que no ho acaba curant tot. Sí, com sigui, us portem una cançó que parla de l'enamorament. Es diu, no sé com dir aquest títol, Sergi.
1: És You and Me, no?
0: Igual Love, no? Perquè és un igual, sí, és amor. Bueno, doncs la idea és d'aquí i es deixem escoltant Olivia Rodrigo.

Continuem amb més música, 34 minuts que passen de les 5, però ara una música una mica més de prop, l'entrevista que ens deixa, com tots els dimecres, el nostre company Miquel Zafra, avui per conèixer el més nou de Paula Peso.

0: Superinteressant aquesta proposta, ja comentàvem que sona molt bé la veu de Paula Pesto, ja podeu escoltar aquest EP i l'entrevista musical del Micro Zafra, de seguida la tindreu disponible a Ràdio La Carta. Però nosaltres anem amb una altra cançó, també és una veu femenina en aquest cas, però ens tornem a allunyar del panorama català i nacional, perquè Bebe Rexha té nova cançó que està superactiva últimament.
1: I està pensant que una tarda amb moltes artistes femenines avui,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, entre Paulina Rubio, Olivia Rodrigo, Paula Pesto, ara Bebe Rexha, és que tenim, mira, ens ha sortit així, deu ser la celebració Paulina Rubio que ens ha inspirat avui a portar les veus femenines aquí a la intersecció. Doncs sí, el que deia Bebe Rexha, després de My Religion, que ho està patant moltíssim, acaba de treure una altra cançó, deu voler dir que tenim l'àlbum a la vista, doncs probablement, o que a l'estiu l'inspira també l'artista. De moment la seva cançó més nova és aquesta i es diu One Day.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: I avui, 17 de juny, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera. És un dia en què el que vol és conscienciar sobre la degradació del sòl i també promoure accions globals per mitigar els efectes de la manca d'aigua. Nosaltres avui, per parlar d'aquest tema de la sequera, però des d'una part una mica més lingüística, amb el TERCAT, aprendrem o descobrirem d'on venen els termes de la sequera i també altres conceptes que ja estan relacionats, com el canvi climàtic, l'estalvi o l'eficiència de l'aigua. Així que quedeu-vos a nosaltres, anem a parlar de la sequera.
2: Sequera, absència o deficiència prolongada de precipitació, que pot causar desequilibris hidrològics greus.
3: Sabies que de sequera n'hi ha més d'una? T'ho havies plantejat? Ens ho explica la dona del temps del TERMCAT, que és la Marta Sabater.
4: El terme sequera és una forma genèrica i és la que fem servir tots. També se'n pot dir secada, tot i que no és una forma viva actualment, però és una forma que recull, és una forma tradicional. El que passa és que en l'àmbit especialitzat de climatologia, meteorologia, hidrologia, doncs sí que distingeixen tipus de sequera. D'una banda, la sequera meteorològica, que seria l'absència, la manca de precipitacions respecte a la mitjana durant un període, i es distingeix de dos altres tipus de sequera, que són la sequera agrícola i la sequera hidrològica. La sequera agrícola vol dir que la sequera meteorològica afecta les plantes cultivades i, per tant, afecta la producció agrícola, i la sequera hidrològica és quan l'absència de pluges ja ens afecta fins i tot les aigües superficials i les aigües subterrànies. Notem que hi ha una baixada en embassaments, en aqüífers.
3: Ara ens sentim a parlar molt de sequera. Falta d'aigua associada al canvi climàtic, a la crisi climàtica, a l'emergència climàtica... Tots aquests termes de mal rotllo són sinònims?
4: No són el mateix, no són el mateix. Hi ha matisos. Són els termes d'alarma, no? Podríem dir, els termes d'alarma. I són diferents. Podríem dir que és una gradació. Crisi climàtica i emergència climàtica sí que són més propers, però canvi climàtic... clarament és un altre concepte. És la variació de les característiques climàtiques al llarg del temps. I de canvis climàtics n'hi ha hagut molts al llarg de la història del planeta, normalment per causes naturals. Ara, actualment, fem referència específicament al canvi climàtic actual, que no és per causes naturals, sinó que és per causes que es diuen antropogèniques, és a dir, a causa de l'activitat humana, sobretot per l'emissió de gasos d'efecte hivernacle que han provocat l'escalfament global. Aquest canvi climàtic provoca un impacte en el medi ambient, clarament, i també un impacte social. I és quan hi ha aquest impacte que parlem ja de situació de crisi climàtica. I un pas més seria la situació d'emergència climàtica. Quan aquesta crisi climàtica ja és greu i insostenible i ens obliga a prendre mesures ja dràstiques i imminents per revertir la situació o per adaptar-nos-hi.
3: Marta, i ara mateix on som?
4: Som en tot, estem en tot. És a dir, tenim canvi climàtic, tenim crisi climàtica, no?, perquè hi ha un impacte i, evidentment, no?, ja hem arribat al punt de l'emergència climàtica que necessitem prendre mesures urgents per revertir la situació i adaptar-nos-hi també.
3: Recorda de tancar l'aixeta, que l'aigua és un bé escàs. I li passa com a la sequera, que n'hi ha moltes. D'entrada, la de beure, oi?
4: La que coneixem més segurament és l'aigua potable, no? És l'aigua apta per al consum humà o per al tractament dels aliments. Aquesta aigua potable pot ser que la trobem en el medi naturalment o que s'hagi potabilitzat, no?, que es diu. Aquesta aigua potable ens pot arribar per la xarxa de subministrament, la podem trobar comercialitzada, d'acord? És el que també anomenem aigua de beure. I una altra forma que s'ha posat de moda actualment per fer referència exactament al mateix és l'aigua de boca, que no és una forma inadequada, la podem fer servir. El que passa és que seria bo que aquesta forma aigua de boca no desbanqués les formes tradicionals.
3: I quines més tens a la llista, Marta?
4: A l'altre extrem de l'aigua potable tindríem l'aigua residual, aquella aigua que conté residus, perquè prové de zones urbanes, perquè prové de l'activitat industrial o de l'activitat ramadera. Llavors, per fer que aquesta aigua la puguem tornar al medi, l'hem de depurar. i és llavors que tenim l'aigua depurada. És l'aigua de la qual s'han eliminat els contaminants, especialment la matèria orgànica o els sòlids en suspensió. I ja el següent pas més enllà de l'aigua depurada, tindríem l'aigua regenerada. Una aigua depurada a la qual se li ha donat encara un tractament addicional més que la fa apta per certs usos. No és una aigua encara potable, però es pot fer servir pel rec, per la neteja de carrers, per usos industrials, també per al manteniment del cabal dels rius, el que se'n diu el cabal ecològic.
3: També t'he escoltat parlar d'aigües superficials i aigües subterrànies.
4: Quan parlem de sequera, el que fem és utilitzar termes de molts àmbits diferents. Utilitzem termes de climatologia, de meteorologia, de gestió ambiental, tots aquests termes de l'aigua, i també termes del que en aquest cas concret podríem dir que són termes d'hidrogeografia, aquests d'aigües superficials i aigües subterrànies. Les aigües superficials són les que trobem sobre la superfície terrestre, és a dir, rius, llacs, embassaments, els oceans fins i tot, i l'aigua subterrània és la que trobem en els aqüífers.
3: Marta, ara parlaves d'embassaments, però quan sentim coses de sequera i de nivells d'aigua a les notícies, també escoltem pantans. No sé si són ben bé el mateix.
4: Embassament i pantà són sinònims per fer referència a aquest dipòsit, a aquest gran dipòsit que construïm tancant la boca d'una vall amb una presa. En podem dir tant embassament com pantà. Passa, però, que des del Termcat prioritzem la forma embassament perquè és una forma inequívoca, a diferència de pantà, que té altres significats. És a dir, embassament només té aquest significat de dipòsit artificial. En canvi, el pantà és un terme de l'àmbit de la geografia que fa referència a un fenomen natural, un terreny que ha quedat inundat d'aigua i rep aquest nom de pantà tradicionalment en l'àmbit de la geografia. Es va prendre aquest manlleu de l'italià pantano, perquè entenguem una mica el concepte, és un terme similar, tot i que no és equivalent, és similar a l'aiguamoll.
3: I entrant en l'àmbit dels matisos, hi ha un altre cas que em crida molt l'atenció, que són les, a veure, dessalinitzadores. Si el bacallà és de sala, per què ens compliqueu la vida als locutors?
4: Hem creat un verb encara més específic, no?, per fer referència a un terme tècnic. De salar el podem fer servir per tot, tant per aliments com podríem dir que dessalem l'aigua. Però hem creat aquest verb dessalinitzar per fer referència més específic a aquests processos tècnics de treure la sal d'un terreny o d'una substància. Llavors, per fer referència a la infraestructura, la forma més habitual és dessalinitzadora, però també és adequada la forma dessaladora. El que passa és que la forma dessalinitzadora, com passava amb l'embassament, és encara més específica i per això és preferible, perquè dessalinitzadora sí que només és aquesta infraestructura que serveix per treure la sal de l'aigua salobre. En canvi, una dessaladora també és una dessalinitzadora, però també pot ser una màquina en la indústria alimentària que serveix per treure la sal del bacallà.
3: Més dubtes. Els ciutadans ens demanen que estalviem aigua i que en fem un ús més eficient. Quina seria la diferència?
4: L'eficiència de l'aigua o l'eficiència hídrica és estalvi, però no són termes equivalents. Quan, per exemple, posem un airejador en una aixeta, estem estalviant aigua, però no estem estalviant aigua decidint que ens rentem menys vegades les mans o anant més ràpid a rentar-nos les mans, sinó el que fem és rentar-nos les mans les mateixes vegades i la mateixa estona, però d'una manera que utilitzem menys aigua en cada rentada. I això seria l'eficiència, és a dir, poder fer una mateixa activitat però utilitzant menys aigua. I amb aquesta eficiència, evidentment, aconseguim un estalvi.
3: Per estalviar aigua, ens parlaves de l'airejador, que també es pot dir aerador o, atenció, tornem-hi, aerificador. Només ens falta posar-lo a la dessalinitzadora.
4: Totes aquestes formes fan referència a aquest aparell que col·loquem a les aixetes per fer que quan ens surt el raig d'aigua es barregi amb aire i llavors consumim menys aigua. Totes aquestes formes són adequades. La que té més ús per aquestes facilitats de pronúncia i perquè ens remet més fàcilment a l'aire és airejador, però aerificador, que ens costa una mica més de dir, és superadequada, està molt ben formada i diu exactament allò que és. I aerador també és una forma tradicional que es pot utilitzar.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: Continuem a la intersecció, ja queda poquet, però Sergi, acabem amb ritme, no, avui, la tarda?
1: Sí, exacte, sí, sí, com havies posat Olivia Rodrigo, Bebe Recha, sí. Paulina, un programa molt femení i molt tranquil·let, portem una mica de ritme.
0: Vinga,
1: per acabar el programa, doncs una efemèride, un treball que es diu Placebo, que es diu exactament igual que el grup, del 1996, Mireia.
0: Ah, del meu any!
1: Exacte, que em sembla, si no m'equivoco, que aquest any, a finals d'any, estan de gira fent un 30 aniversari d'aquest disc.
0: Déu-n'hi-do.
1: I res, una cançó que sonava molt en el seu moment, potser et sona d'algun spot, alguna publicitat, i la portem aquí per acabar amb ritme el programa d'avui.
0: Doncs vinga, som-hi!

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Doncs ara sí que ja no tenim res, temps per res més. Espero que hagueu dit el programa tant com per tornar-lo a escoltar a les 10, si us ve de gust, al territori nocturn. I si no, demà tornarem a estar aquí amb vosaltres. Parlarem de la deixalleria, que demà es fa la inauguració de les noves instal·lacions. També parlarem de la cloenda d'activitats de la biblioteca, que s'està fent ara mateix. I tindrem a l'Ivan Aznar amb una nova secció per millorar el nostre benestar emocional. Això serà demà. Avui, que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures que aquest any es preveuen especialment elevades, amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació, doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa, pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, als canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbra Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gale amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Gentil, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Barbra Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbra, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Klein, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour, associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència, va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rome, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar dos premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

pocket. I love you, brand new. Get.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La irrupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Brice, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Brice. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Brice aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Brice al pantalla.
2: The greatest star. I am by far. But no one knows it. Why they're gonna hear a voice, a silver flute. They'll cheer each tune. Hey, that kid is terrific. When I expose it. Now can't you see to look at me that I'm a natural chameleon. As chameleon, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? 1,000 jokes stick around for the jokes. 1,000 faces I reiterate. When you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no axe to grind. Hey, what are you blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. No autographs, please. You think beautiful girls are gonna stay star forever? I should say not. Any minute now, they're gonna be out. Finished! And it'll be my turn.

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit ex aequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins a aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Convertint protagonisme en Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill, però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del macartisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu i, sobretot, el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayat. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibu. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té un alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí el programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must, Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015 que va, doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

0: Kim plaque d'un toundre zlouka, d'une capule et troudia.
1: Kouhotelou,
0: estaketelou, et belle usis une lempoune.
1: Kouhotelou,
0: estaketelou, ninaoram paia meipru, et quand par le zouxita, chescate vergugna. Et quand par le zouxita, chescate vergugna.
1: Clame-t-elou,
0: exclame-t-elou, la répique des cas de jour.
1: Réclame-t-elou,
0: exclame-t-elou, ninaoram paia meipru.
1: Pensalou carmaï.
2: Crane folklore, amelibiai, capit folklore, alienadao, ardit folklore, borcalasao, pelit folklore, lukirenao, ardit folklore, et las vendemias, gardar en la tero, weitan la ribero, e que vei en cuero, la la la la!
3: La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocanya. Aquestes ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs, especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop és quan sentim parlar l'adanès en algun moment de la ràdio pública, però poc, poc, i per tant doncs, la militància de Cocanya és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant, doncs, per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. És un instrument realment especial que, doncs, això són unes percussions sobre cordes i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cocanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom i ara aquest segon que es diu Clam. Clam.

Nou disc de Cucanya. Des de Tolosa de Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freys, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar a Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

la Gramophone All Stars en format Big Band. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Janice Bow, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say i, per exemple, interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Ràdio Montornès. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Àlex Susana va ser un poeta que va néixer l'any 1957. Va ser escriptor i gestor cultural, també comissari d'exposicions, fundador i director de Columna Edicions i de Columna Música. També va dirigir la Fundació de la Caixa de Catalunya La Pedrera, l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Susana va aixecar una obra literària que va donar diversos llibres de poemes, entre els quals destaca Les anelles dels anys. També va destacar en el camp dels dietaris. Va inaugurar el cicle amb Quadern Venecià, distingit amb el Premi Josep Pla a l'any 1988. Un dels projectes ha tingut 6 lliuraments més, l'últim dels quals ha estat La dansa dels dies, i encara vindrà l'any més inesperat, al setembre. Escoltarem la cançó, el poema, primer recitat, com ja és habitual, el poema Veus, d'Àlex Susana, i després interpretat pel músic i cantautor Pep Piques. Del més pregon de la nit surten les veus més extremes, la de l'home debatent-se amb la mort, amb el seu cos, la dels amants més insaciables que pugnen per assolir resquícies d'un últim plaer. Dolor o amor, però tant és, perquè tot es confon en aquesta hora extrema. I ens esperordeix la semblança de veus tan oposades.

0: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja estem aquí de nou avui, dimecres. Avui dimecres, concretament, 17, 17. I sembla que no, però passen els dies i ja estem a meitat de setmana i a una setmana de Sant Joan. Ja tenim la revetlla a tocar. De fet, dimarts vinent a la nit estarem gaudint de la revetlla de Sant Joan i avui serà dia festiu a Catalunya i a d'altres comunitats com la valenciana. Doncs festa per Sant Joan, que aquest any ens cau en meitat de setmana. Suposo que tothom ho té controlat, perquè ja la tenim a tocar. Serà un dia de, dic jo, descans dominical. Perquè si aneu de revetlla, que segurament la gran majoria, doncs diumenge serà un dia per estar o sense dormir i empalmar tot el dia, o tot el matí dormint després de la revetlla. No sé de quin sou vosaltres. Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Què tal? Bon dia a tothom.
1: Doncs aquí estem. Tu què faràs? Tota la nit?
2: No crec que sigui el meu cas, de passar la nit amb ella.
1: Ni el meu, Ni el meu, Ara, els que ja tenim una edat, es porta molt més al tardeo. No sé, clar, com que la revetlla està pensada de nit i això no canvia, no crec que la gent canviï el tardeo per la nit de Sant Joan, però sí que és veritat que això d'anar-se al llit a altes hores de la madrugada ha canviat molt, sobretot els que ja tenim una edat més avançada. El jovent sí, el jovent són les 3, les 4, les 5 de la matinada, i quan hi ha aquestes propostes, tipus Sant Joan, el que fan és no anar-se a dormir, empalmar i degustar una de churros con chocolate, una de porras con chocolate. Això és típic, sobretot a Cap d'Any i la nit de Sant Joan, perquè la nit de Sant Joan, com que és la nit més curta de l'any, doncs de seguida apareix la llum i com que hi ha revetlles a tot arreu, doncs molta canalla jove el que fa és que ve al poble ja de bona matinada per agafar forces i això, menjar alguna cosa calenta després de tota la nit de festa.
2: Està bé.
1: Segurament sí, que algun cop ho hauràs fet.
2: I tant, sí. Això, com tu dius, va molt relacionat amb l'edat i amb l'etapa que estiguis vivint en aquell
1: això
2: moment.
1: Mateix,
2: no?
1: Això mateix. Jo me'n recordo quan era joveneta que les revetlles de Sant Joan a Montornès Nord eren l'home gran de la comarca. Tothom venia a la revetlla de Sant Joan allà a la plaça del poble. I, ostres, ens donaven a la canalla, a la gent jove, ens donaven tota la nit i a les 7 del matí encara estàvem voltejant de casa d'un a casa de l'altre, buscant també el lloc per menjar xurros, que allà abans era la família Cruz, que estava allà al costat del Mercado, el Mercado que ara ja queden dues parades, aquest mercat que tenim a Montornès Nord i que ara canviarà en una altra ubicació, i los Cruz, la família Cruz, que crec que és una bisnieta dels que van començar amb aquest negoci, que ara la tenim aquí a la plaça Pau Picasso, que també està fent xurros i porres, com va fer la seva família, els avis i els besavis, no? Que ens van oferir aquesta possibilitat de... Es troba molt a faltar a Montornès Nord els xurros. Sí, era un clàssic. Tothom els diumenges anava a buscar els xurros allà al costat del mercat. Era com el dia festiu, no? Si no hi havia xurros, no era diumenge. Era un clàssic. D'aquelles costums que als anys 70, 80, 90, doncs, a més, ha passat de generació a generació. De fet, encara a dia d'avui, menjar xurros, jo crec que és una tradició, no?, al nostre país.
2: Sí, sí, per molta gent, sí. Mm. Sí, sí, és una tradició, com tu dius, festiva, no?
1: Sí, i encara sempre que hi ha festes, és estrany que en alguna d'aquestes festes, Festa Major, Revetlla de Sant Joan, aquestes propostes, no tinguem allò un ambulant venent aquests xurros i aquestes porres amb el xocolat, amb les patates fregides. És un clàssic i ho trobem on anem. Aquí a Catalunya és molt característic trobar les xurreries ambulants a tot arreu, no? Sembla que no és Festa Major si no et menges un xurros o de xocolata o sense xocolata. Vull dir que estic bevejant ja,
2: amb els xurros. Ja veig jo que aquest Sant Joan per tu tindràs xurros segur.
1: Segur, segur. Tot i que jo no sóc molt d'allò de trasnotxar molt. Ja no m'agrada massa. Tot el que sigui nit, a mi ja no m'agrada. M'agrada la tarda.
2: La qüestió dels xurros és matinar, més que
1: matinar,
2: aquelles
1: sí, sí.
2: Persones que no se'n van a dormir, ho tenen més fàcil, no? Però si no...
1: Clar, però escolta'm...
2: T'aixeques d'hora i vas a buscar els teus xurros igual.
1: Clar, o abans d'anar-te a dormir et dones el capritx perquè encara, com dèiem, a totes les festes majors...
2: Només em faltaria a mi això.
1: Mira, Miquel, ja...
2: Després
1: ja...
2: de passar-me tota la nit sense dormir, a sobre, abans d'anar-me a dormir...
1: Menjar-te un xurros, no?
2: Una paperina de xurros. Ja seria...
1: Doncs
2: Sant
1: jo conec
2: Joan total.
1: Molta gent que a la nostra Festa Major, divendres, abans d'anar-se a dormir, com que no fa la nit de festa, doncs quan acaba la cremada a l'Ajuntament i tot això, van expressament a buscar la xurreria.
2: Però encara està oberta per la nit?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, clar, és quan obren la xurreria ambulant.
2: Ah, bueno, ambulant,
1: la festa ambulant.
2: Sí, sí, sí, ambulant. La festa, sí, sí, sí, la paradeta aquesta.
1: La parada que hi ha ambulant. Sí. I expressament van a buscar els xurros i abans d'anar-se a dormir es mengen els xurros perquè és tradició. Vull dir que...
2: Ole.
1: I a la nit, I a la nit. Ole los estómagos buenos.
2: Sí, ole.
1: Nosaltres ja tenim l'estómac per poca broma. Doncs res, avui fa un dia xulo, Has vist?
2: Sí, fa un dia espectacular.
1: Quin sol més maco.
2: Pujar de temperatures aquest cap de setmana.
1: Sí, no?
2: Sí, ja ens podem anar preparant també per...
1: Per calor, per la calor.
2: Sí, sí, sí, per aquesta pujada de temperatures. Bueno, en fi, és el que també va tocant,
1: no? És el que toca, no?
2: És el que toca, sí.
1: La veritat.
2: Previsió de pluges...
1: Cap endavant.
2: No ho sé.
1: No hi ha.
2: En principi...
1: De moment no.
2: Passarem dies amb calor.
1: Doncs ens haurem d'anar acostumant, perquè sí, ens agrada l'estiu, és veritat, a tothom ens agrada l'estiu, però també som molt prudents en quant a les temperatures, quan et poses a 35, 36, 37 graus, poca broma, perquè, ostres, això ja no fa gràcia,
2: Sí, sí, quan veus algun termòmetre d'aquests en plena ciutat o d'aquests termòmetres que veus, no?, pels carrers... Pots veure, per exemple, alguna farmàcia, que era molt típic això de tenir el logo,
1: sí,
2: de la farmàcia,
1: veritat.
2: Tenir l'hora o tenir la temperatura. Quan veus aquestes temperatures de 36, 37 graus...
1: Respecte, fa molt respecte.
2: Vigila, sí, sí.
1: Sí. I a més a més, fa por. I a més, si t'has de ficar al cotxe, doncs encara fa més por. Jo, quan ja tenim aquestes temperatures, anar a agafar el cotxe i agafar l'autopista allò a l'asfalt, a mi em costa molt, molt, perquè les temperatures encara s'agreuixen més,
2: sí,
1: sobre l'asfalt.
2: Ens ho comentava
1: la Montse Caballero. Sí.
2: Quines temperatures pot arribar a un vehicle, no? Després hi ha una altra cosa que tampoc es té en compte, depèn del color que sigui el vehicle, aquestes temperatures encara poden ser més elevades.
1: Més elevades.
2: No? Sembla mentida, però hi ha estudis que sí, sí, aquests vehicles que són més foscos encara tenen més temperatura, no?
1: Dóna una mica de pereza, Dóna una mica allò de ficar-te al cotxe.

0: prefereixo quedar-me a casa i ja ho faré demà. Perquè, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs res, comencem una mica a fer repàs, Miquel.
1: Doncs vinga, sí que tenim diferents activitats, tant per avui com pels dies que venen, no?
0: La veritat és que sí. I ja són, fixeu-vos, ja són les 10 i 17 minuts. Bé, avui dimecres ens visita l'escriptora Alba de Déu a la Biblioteca Rosa Leveroni a les 6 de la tarda. El curs dels clubs de lectura de la biblioteca arriben a la seva fi i ho fan per la porta grande, ho fan amb la escriptora reconeguda Alba de Déu. Aquesta escriptora serà la protagonista de l'acte de cloenda dels clubs de lectura de la Biblioteca Rosa Leveroni, una trobada que servirà per posar punt i final a la temporada d'activitats de l'equipament. La cita serà dimecres, avui, 17, avui, a les 6, a la biblioteca. Recordeu que doncs, aquesta escriptora és reconeguda per la seva veu literària personal i incisiva. Ha esdevingut una de les autores més destacades de la narrativa catalana contemporània. I durant la trobada, l'escriptora compartirà reflexions sobre la seva trajectòria, el procés d'escriptura i l'obra treballada als clubs de lectura en un espai de conversa proper entre l'autora i els lectors i lectores. Tenim per demà, dijous, el En Notas da Vins d'Eo Alella, tot i que ja no podeu optar a aquesta proposta. I és que es farà el gastrobar del Centre Juvenil Sputnik. És un nou En Notas per degustar els vins del territori i en aquesta ocasió tastar dues tapes de la pastisseria Vinyallonga de Montornès. Amb l'objectiu de promoure la cultura vitivinícola de la zona, l'Ajuntament de Montornès ha organitzat un nou En Notas en el marc del cicle del Consorci de Promoció Etnoturística al territori d'Eo Alella. Aquest esdeveniment tindrà lloc demà de 7 a 9 al gastrobar del Centre Juvenil Sputnik, sota el guiatge de la sommelier Eli Vidal. El públic podrà degustar dos vins dels cellers Marfil i Can Roda, així com dues tapes elaborades per la pastisseria Vinyallonga de Montornès. Donen ganes, eh, Miquel? Les entrades són limitades i estan esgotades. El preu era 8 euros cadascuna. I, com hem dit, és una activitat a la que ja no podem accedir perquè s'han esgotat els tiquets. És normal. Dos vins i dues tapes per 8 euros està molt bé, no? No sé si sabeu que l'Ajuntament de Montornès ha obert la convocatòria per adjudicar les barres de festa major. Les entitats hauran de presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica. L'Ajuntament de Montornès del Vallès ha obert la convocatòria per adjudicar barres per venda de begudes a la festa major d'enguany. Les entitats que estiguin interessades podran presentar les seves sol·licituds de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. La convocatòria regula la concessió d'espais públics per instal·lar estructures desmuntables destinades al servei de barra durant els dies de la celebració de la festa. Entre els requisits establerts, les entitats adjudicatàries hauran de participar en una formació obligatòria sobre salut i funcionament del servei, promoure la reducció de residus, utilitzar gots reutilitzables amb sistema de préstec retornable o oferir alternatives de consum sense alcohol. També es demana que la comunicació i la cartelleria estiguin redactades prioritàriament en català. A més, les barres ubicades a la zona de concerts hauran de disposar de datàfons per facilitar el pagament amb tarja. Un altre dels compromisos que assumeixen les entitats seleccionades és informar, un cop finalitzada la festa major, dels ingressos i despeses generats per l'activitat de la destinació i dels beneficis obtinguts. Ja sabeu que aquest any la llar

d'infants del barri celebra el seu 20 aniversari. Comença ja doncs, la compta enrere per gaudir d'aquesta celebració. Ja sabeu que la lectura del pregó de Sant Joan anirà a càrrec dels professionals de la llar d'infants pública al Lledoner. El centre ubicat a Montornès Nord celebra 20 anys de funcionament. L'acte tindrà lloc aquest dissabte, dia 20 de juny, a les 8, després de la plantada i la cercavila de gegants, i acabarà amb la emblemàtica posada del mocador a les figures de Bartomeu Sala i Pere Anton de Roca Crespa. Aquell mateix dia, de 10 a 1, les instal·lacions de la llar d'infants acolliran una festa pel seu 20 aniversari. De seguida recordarem a la Mercè Jiménez fent un resum d'algunes de les activitats clàssiques ja per la Revetlla de Sant Joan. I us haig de dir que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació de la Sequera. Vull dir que avui és lluita contra la desertificació i la sequera, i cada 17 de juny doncs, va quedar establert amb la ONU aquesta celebració. L'objectiu és crear consciència de la importància que té per als éssers humans i per al planeta abordar i donar solucions a tots els problemes de la desertificació i de la sequera, que representen greus problemes per al futur de tota la humanitat. Crec que algun d'aquests dies, d'aquesta setmana, hem parlat de que celebrem la Setmana Internacional de la Salut Masculina. Anualment se celebra el mes de juny, aquesta setmana, també anomenada Setmana Internacional de la Salut de l'Home, amb l'objectiu de generar consciència sobre els problemes de salut prevenibles que afecten nens i homes, així com les alternatives que permetin l'oportuna assistència a la població masculina. Doncs ja sabeu, cuideu-vos. Avui celebrem el dia de Manuel, Rainiero, Humildad, Gregorio, Isaura, i a tots ells i a elles volem desitjar que tingueu un dia meravellós del vostre sant. Ja sabeu que també són moltes les persones que celebren el seu aniversari, com el Sebastián Fuentes, el pare del Marc, Fuentes Molina, el Sebastià, felicitats. El Juanfra Benítez és company de la ràdio, Juanfran, per molts anys. La Nayara Moreno, Nayara, felicitats. I des d'aquí, doncs, felicitar totes les persones que celebrin el seu dia. Una abraçada ben forta i per molts anys. Nosaltres comencem als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Ens podreu escoltar cada dia, de 10 a 12, aquí som el Miquel Zafra i la Núria Catxan. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale. I et miro les
1: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: No, sisplau, quin fàstic.
5: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs avui tornem a parlar aquí a les mañanes de Ràdio Montornès de les activitats que tindrem per Sant Joan. Estem a pocs dies ja per donar el pistoletàs de sortida de la revetlla de Sant Joan. Avui també hem convidat a la Núria Galí, del Centre Veterinari Petits i Peluts. Amb ella parlarem per com pateixen els gossos i altres animals per Sant Joan. És veritat que els petards no és una molt bona experiència per les nostres mascotes. Concretament és molt més traumàtica del que pensem. Avui la Núria Galí ens donarà detalls per tenir en compte i protegir d'alguna manera les nostres mascotes. I avui la Eva Ruth González també ha parlat amb nosaltres des de l'Escola Maris Natural i ens explica com s'ha creat una comunitat school fora de les xarxes socials, perquè al final estàs exposat al que dius i tothom és lliure d'opinar sobre el que tu has estudiat durant molt de temps. Crec que és una iniciativa molt interessant que segurament us agradarà escoltar. Comunitat School. I aquestes són les propostes que us hem preparat per avui. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia i avui parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
2: Bon dia. Avui pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 37 graus a Rubí, 35 graus a Igualada, Manresa i a Sabadell, 32 graus a Barcelona, 31 a Vilanova i la Geltrú i 29 graus a Mataró. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda a zones de la depressió central. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb ventades. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i fins demà, Noelia. La farmàcia de guàrdia avui a Montornès és la farmàcia Nord. La trobareu al carrer Federico García Lorca 34 a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu a la vostra disposició el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Capxic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs repassem una mica l'actualitat del dia, perquè el govern otorgarà les primeres ajudes express a la dependència durant les properes dues setmanes. Les persones que vulguin un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada tindran dret a cobrar aquest primer ajut, que serà d'entre 100 i 200 euros. El govern ha creat la comissió que impulsarà la integració de prestacions socials per reduir la burocràcia i facilitar els tràmits. El govern començarà a desplegar els primers programes individuals d'atenció express en matèria de dependència, que inclouen una prestació complementària d'entre 100 i 200 euros fins a la resolució definitiva durant les properes dues setmanes. Així ho ha anunciat la consellera de Drets Socials e Inclusió, Mònica Martínez, durant l'acte de presentació de l'informe del grup de cures i envelliment del Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social, celebrat al Cosmo Caixa de Barcelona. En declaracions posteriors a la premsa, ha detallat que les persones que vulguin un cuidador no professional o una prestació econòmica vinculada tindran dret a cobrar aquesta primera ajuda, que es rep fins que es resolgui de manera definitiva la PIA i que ja estava prevista al Pla de Cures de la Generalitat. Bona notícia sobre la llei de la dependència. I per altre costat, Catalunya doblegarà els efectius de bombers i farà més de 650 controls per aconseguir una revetlla de Sant Joan tranquil·la. I és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat la campanya de prevenció per la nit de Sant Joan, que també reforçarà el telèfon del 112. Els bombers de la Generalitat van fer més de 62.600 actuacions al 2025, un 9% més que l'any anterior. La revetlla de Sant Joan ja és a tocar, per la qual cosa la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha presentat el dispositiu especial que desplegarà durant tota la nit del 23 de juny per garantir que la festa transcorri de forma tranquil·la i es registrin el mínim d'incidències possible. A l'operatiu tindrà en compte la presència de la pirotècnia o la majoria de llars i la previsió que més d'un milió de persones es desplacin per carreteres catalanes. Per evitar incidents, es doblaran els efectius dels bombers entre el 23 i 24 de juny i també es doblaran els Mossos d'Esquadra, que realitzaran 678 controls d'alcoholèmia i drogues a la xarxa de carreteres. Així ho ha anunciat Núria Parlon, consellera d'Interior, a la roda de premsa en la que va presentar la campanya No petis la revetlla. Aquí tenim la darrera informació i anem ja a parlar del tancament a Barcelona del Molino. Ja té data i serà durant l'estiu. A l'històric Teatre del Paral·lel tancarà el 30 de juny per afrontar una profunda reforma acústica i tornar amb un horari molt limitat. Barcelona destinarà 22 milions d'euros en donar un nou impuls a la dinamització del Paral·lel. El Molino tornarà a baixar el taló durant l'estiu. L'emblemàtic Teatre del Paral·lel tancarà les portes el proper 30 de juny per iniciar una nova etapa marcada per obres d'insonorització importants que modificaran el funcionament però també l'activitat d'aquest local. Doncs aquestes són algunes de les notícies que hem rescatat avui per vosaltres. Són les 10 del matí, 46 minuts, i nosaltres tornem a la informació local d'aquí no res.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Estaba pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Com ja sabeu, estem a una setmana per la Revetlla de Sant Joan i a Montornès les activitats ja han començat al cap de setmana amb la novena marxa nocturna.

0: tornés.
1: Com ja sabeu, estem a una setmana per la Revetlla de Sant Joan i a Montornès les activitats ja han començat al cap de setmana amb la novena marxa nocturna.